0: Beure sang o veure algú cuinant. En un cas més extrem, el fòbic pateix en veure'ls i fuig d'utilitzar-los.
1: Tanca els ulls.

0: cultura que batega les nostres venes.
1: Sigues cultura, parla català.
0: La que ens connecta a la nostra terra.
1: Sigues cultura, parla català.
0: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
1: Sigues cultura, parla català.
0: A la nostra gastronomia.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Canticel, un dels poemes més coneguts de Carner, en la veu de Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: Hola, bon dia. Mira, gràcies. I mira, és que ahir va telefonar un jove dient que ell millor era de no pagar, no sé què. I jo crec que la gent no toca de peus a terra, perquè ara pagaré injustos per pecadors, no? Perquè, mira, la gent s'endeutava d'una manera, jo tinc coneguts, inclús hasta la família, no? Que molts, mira, doncs jo em venc al pis perquè com que ara està amb un preu molt bo, el teníem bé, però bueno, així amb una mica més me'n compro un d'una mica més, després s'han trobat penjats. Després, vacances, bueno, ja les pagarem. El cotxe, jo amb el camp, jo ja el pagaré. Home, no, jo trobo que sí que tindré una mica de raonament,
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?

0: I parlant d'emocions.
1: 88. Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.

0: sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: Sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: la nit.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
5: El Rei de la Rajola. Ara ofertes excepcionals. Més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Mirá, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Wow.
3: Que no et confonguin.
5: Au,
6: mira que bé.
7: Llançà acollirà la 5a edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Bona nit.
1: Ei, com estàs?
2: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Transformadora i referent, catalana i del món. Comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
1: Estovada de pluja, la terra es deixa un dia del mort estiu ardent. Lliures, àgils, els cants ascendien amb joia a la tarda als ocells. A l'horitzó, ferits de llum, vagaven núvols per l'aire transparent. Somiaven campanes dins la volta de vidre amb l'hivern ja proper. Les fulles tremolaven a la fina carícia de la gran mà del vent. El vent, que esdevindria guillotina aviat, d'un aspre i prim acer.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.
6: 100% Empordà.

0: Factura de la llum amb bon preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música. Som terra de cultiu, de vinyes, de paisatge, de pagesia, de cellers, de gastronomia. Som terra de vins.

0: Pedra Sacra.
1: Bueno, a veure, avui aquí al costat de la carretera, aquí la Maria, a veure, és que avui anem a l'Escairador, aquí a Cal Rosal, molt a prop. A mi Cal Rosal em sona perquè hi passaves per aquí quan fa uns anys i la gent hi venia bolets al costat de la carretera, que no sé, ara li preguntaré. Maria, què tal?
2: Hola, què tal, Pep?
1: Avui ens agradaria parlar de moltes coses, eh? Ens agradaria parlar de les dones del món rural, ens agradaria parlar de blats antics, però sobretot ens agradaria parlar de projectes, no? Perquè aquest projecte de l'Escairador, escolta'm, Déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, Déu-n'hi-do, perquè pot ser una mica una bogeria, és un projecte petit i va ser un tema romàntic, bàsicament. Nosaltres som d'aquí, vam néixer en aquesta casa, que no goso ni dir masia, perquè la gent té un concepte de masia catalana, amb molts anys d'història, amb un munt d'hectàrees, i nosaltres precisament no és això. La meva família sí que els avis venien de pagès, però els pares ja van ser fills de la revolució industrial, el pare era miner, la mare treballava a la fàbrica, era fabricanta, i per tant els fills, bueno, vam viure la crisi de que es va tancar tot el tèxtil, la mineria, i el Berguedà va patir una sotregada econòmica molt important, i les noves generacions el que fèiem era marxar amb recança, perquè és allò que tens la terra fantàstica però no hi tens què fer.
1: I cap on va marxar la Maria?
2: La Maria va marxar a Barcelona, com la majoria de gent que anava a estudiar, i ja et quedaves, et sortia l'oportunitat laboral allà, no, aquí el panorama era molt, molt minso, i ja no tornaves, però sempre amb aquella idea de que algun dia tornaràs. I sí, fa uns anys ho vam veure clar, agosarat, perquè anar cap al sector primari amb un projecte petit no és... com t'ho diria, no és un panorama econòmic molt ambiciós, però sí que el projecte ens engrescava molt, perquè, bueno, vam veure clar que havíem de donar una segona vida a la finca familiar. És una finca petita, amb poc terreny, però suficient com perquè et donés molta feina si no t'hi dedicaves, i després perquè creiem que el Berguedà necessitava això, no? Petits projectes que li donéssim una mica el tomb i que engresqui a més gent a tornar. I aquí nosaltres ens van alinear tota una sèrie de coses, un producte singular de la comarca que estava també desapareixent perquè no hi havia ningú que el treballés, que és el blat de moro d'Escairà, que és una varietat que només es troba a la zona del Berguedà, una mica també el solsonès, perquè també se n'ha continuat consumint, però era una varietat de cereal de muntanya que pràcticament es va perdre. I després el pare, doncs això, no?, es va prejubilar molt, molt jove, amb 45 anys, i va recuperar ell, doncs això ja fa més de 30 anys, un molí escairador, i el teníem a casa, i vam dir, ostres, doncs ho tenim tot a davant, no? Només cal donar-li aquell tomb, fer-lo que econòmicament sigui viable i enfocar-lo de manera, doncs, que estigui alineat amb les necessitats i els valors que hi ha actualment, no? O sigui, per tant, hem de fer un procés tradicional, però complint amb tots els requerits, amb els requeriments que necessitem actualment a nivell sanitari, a nivell de qualitat de producte. És a dir, nosaltres ens ficàvem en un món que nosaltres no era el nostre, que era el de l'agricultura professional, per dir-ho d'una manera, i en el món del cereal, que aquí el cereal, si no vas a volum, és molt difícil ser competitiu, i nosaltres precisament a volum no anem. Per tant, bueno, vam donar-li una mica la volta, fer un producte de molta qualitat i donar-lo a conèixer, perquè és un gran desconegut, els cereals que treballem nosaltres.
1: Avui en dia ningú se li escapa, no?, de que ostres, de que hi ha moltes persones, no?, moltes dones ramaderes, moltes dones pageses, no?, moltes dones dins, diguem-ne, de la família agrària, que fan una gran feina i una gran tasca. Uh-huh. I sou una bona colla, si no recordo malament?
2: Estic dintre de... Bueno, de la, com el comitè, hi ha una junta, hi ha un secretariat i una sèrie de dones que estem treballant amb l'Associació de les Dones del Món Rural. Som totes molt implicades i molt treballadores, perquè tenim totes molta feina a casa, però sí que vam creure que era necessari agrupar-nos i, com a col·lectiu femení dintre del sector primari, articular-nos una mica més per fer-nos sentir, Històricament la dona ha estat imprescindible en el sector primari, era el pal de paller, era la mare de família, cuidava la família, tenia tot en dansa i a part cuidava les gallines, els porcs i l'hort. Els homes doncs o treballaven al bosc o a les grans extensions de terreny o als ramats de vaques, però vull dir, la dona sempre havia estat com en un segon pla quan realment era una figura clau. Per sort, amb el pas del temps, això s'ha anat revertint una mica. La dona ja no és l'acompanyant o aquella figura a l'ombra. Les dones s'han format, les dones s'han empoderat i cada vegada més ens trobem projectes que estan liderats per dones. Ja no és la dona del senyor que té una explotació. Té la seva explotació, ella té el seu projecte i creiem que també la dona li ha donat una altra mirada en el sector primari. A dia d'avui el sector primari és com, té un punt de fragilitat, perquè o ets una gran explotació que moltes vegades ja no forma part d'aquest imaginari d'una explotació familiar, ja és una indústria, o t'has de reinventar, perquè és molt difícil que amb els preus i amb el model de sector primari que tenim, que es fonamenta moltes vegades amb el tema de les subvencions, tinguis una petita explotació, que tu siguis algú que puguis fer-te valdre el teu producte. Moltes vegades el producte del pagès no posa el preu al pagès, no diu a quin preu el vol vendre, sinó que li marca el mercat o l'intermediari, i això malaurat veiem molts exemples de producte que està sortint de la propietat del pagès per sota de cost i que no dona per poder donar una viabilitat en els projectes, no?
1: Sí, el que va és que potser jo sempre dic que hi ha diversos tipus de productes, no? I per exemple el teu no va amb una gran venda, no? El teu va, jo sempre dic, a la venda de formigueta, no? Aquell restaurant que creu en el producte, aquella família, no? En aquell cistell, sigui ecològic o no sigui ecològic, o sigui un cistell de proximitat, no és un, tu no et discutiràs amb una lliga, diguem-ne, de latifundis, no?
2: No, és que seria impossible. No som competitius, no tenim ni la mateixa capacitat de producció, ni tenim les eines per fer-nos valdre, ni per vendre'ns tan bé com pot fer un gran latifundista o una gran empresa agroalimentària. Nosaltres l'estratègia és totalment diferent, és fer un producte molt artesà, que no vol dir que no estigui industrialitzat, hem incorporat tecnologia per poder oferir el millor del nostre producte, intentant alterar-lo al mínim possible.
1: Escolta, jo ara aquí veig un espiga que no és de blat de moro, sinó que és d'alguna tipologia de blat que és més alta que jo faig 1,71, soc mida estàndard, i això deu fer 2 metres, no? De què estem parlant, això?
2: Doncs estem parlant del Forment Roig, és una varietat de blat antiga, descendent directe dels blats salvatges, i és una varietat de blat dur. Per nosaltres és fantàstic perquè és un blat intel·ligent, és un blat que de cara al seu cultiu, per aquesta característica que tu ara esmentaves, que és l'alçada que ens agafa, ens permet doncs que ell mateix el sembres, quan neix ja va fent el seu procés, no té problemes d'herbes, això vol dir que per un maneig ecològic és millor, perquè no tens problemes de que mai tinguis una competència amb herba no desitjada. També les seves arestes fa que la fauna salvatge no li interessi. Si té un altre tipus de blat o un altre cereal, va menjar l'altre blat abans de punxar-se amb aquest forment. I a nosaltres doncs ens agrada molt perquè organolèpticament és sensacional. O sigui, és un blat que te'l pots menjar com un arròs, perquè nosaltres és el nostre arròs de muntanya, l'escairem i a l'hora de cuinar-lo és super versàtil i a nivell d'aroma i sabor és molt interessant.
1: Clar, parlem d'escairar, vosaltres ho teniu molt clar això, però és que sortiu del Berguedà o del Lluçanès i a Catalunya costaria trobar, no, blat de moro escairat o aquest blat forment escairat. Què vol dir escairar?
2: Escairar és tan senzill com dir pelar. O sigui, és treure-li la capa exterior del gra, que és on tenim aquesta fibra més dura, per tal de fer-ho apte pel consum humà. Si ens ho mengéssim tal qual surt de la planta, primer que ens costaria molt de coure'l i després també a l'hora de digerir-lo seria molt difícil. És el sistema antic que hi havia per preparar el cereal pel consum. L'únic és que quan hi va haver la revolució industrial agrària, a part de modificar tot el que passava en el camp, també doncs, la indústria que ho seguia, en aquest cas la molineria, també es va veure alterada. Es produïa molt més volum al camp, doncs havíem de modernitzar la indústria perquè pogués absorbir aquest volum d'increment de producció. Per tant, es va substituir els molins de pedra, que és el cas del molí escairador, per uns molins moderns que processen molts quilos l'hora. Clar, punts a favor d'aquesta modernització és que tens això, molt més rendiment, eficiència a nivell de producció. Punts en contra, i que per nosaltres doncs, sí que realment és un punt en contra a tenir en compte, és el punt d'agressiu que té de cara al gra. O sigui, aquests processos escalfen, oxiden, modifiquen a nivell sensorial les aromes del gra. En el cas del nostre procés recuperat, que és aquest escairat en molí de pedra, tot això ho preservem, per tant tenim un gra de millor qualitat.
1: Escolta, m'ensenyes el molí?
2: Sí, home,
1: sí?
2: I tant.
1: Doncs va, anem-hi.
2: Som-hi.

0: Ostres, tu, quin molí, no?
1: Bueno, és aquest punt vintage que tenim aquí, no?
0: Abans has dit que era una família, diguem-ne, petita. Has dit, manem poc terreny, no? Poc territori. Què vol dir això, perquè ens en fem el càrrec?
1: Mira, la finca que tenim al voltant de casa no arribem a les 2 hectàrees. El que això ens ha obligat, per poder tindre una mica la capacitat de producció que necessitem ara mateix, treballar amb més terres. Aquí, a res, a 5 quilòmetres tenim el blat forment. Entre blat i blat de moro estem sobre les 6 hectàrees de cultiu de cereal tradicional.
0: I d'aquestes 6 hectàrees, quantes són de blat de moro i quantes de blat forment?
1: Doncs majoritàriament nosaltres fem blat de moro, i en blat de moro estem sobre les 4 i mitja i la resta en blat forment.
0: Perquè vosaltres no feu farina, no sou un molí fariner.
1: Nosaltres el tret diferencial és l'escairat, que és el pelar el gra per deixar-lo un gra sencer i menjar-nos-el com un cereal amb gra, com qui menja un arròs. Després, puntualment, sí que fem algunes farines, i ara el que és recentment que estem fent proves per acabar-ho de treure al mercat ja comercialitzat, sí que fem farines del blat de moro, fem sèmola i farines, la polenta i la farina, i també d'alguns llegums. O sigui, les farines només fem per temes de gluten, perquè ens interessava això, preservar la propietat del blat de moro, de poder fer tota una línia sense gluten.
0: Ai, que m'has tocat el cor, perquè has dit que feies farina de blat de moro i de cop has dit...
1: Sèmola.
0: I has dit també...
1: Polenta.
0: Polenta, no? Polenta italiana. Nosaltres a la Garrotxa tenim fem farina blat de moro, que és el farro, no?
1: Sí.
0: De fet, és el mateix, no?
1: Sí, la varietat és diferent. Parlem d'un blat de moro lleugerament diferent. El vostre té ja una tonalitat més carbassa.
0: Bueno, ho fem de dos, blat de moro blanc o un blat de moro més ataronjat, sí. Sí, sí.
1: I el nostre és ben bé la varietat del Berguedà, que és aquesta varietat de gra rodó gros, perlat, que és lleugerament diferent, i l'aroma també és una mica diferent. No ens posarem, no em voldré discutir si és més bona la teva o la meva, però bueno.
0: Jo crec que hem de fer una cosa aquí. A veure, Maria, perquè clar, és que ara com que m'has tocat la terra, és allò. Jo crec que haurem d'engegar la màquina, fer una mica de farina, jo me l'emportaré a casa, faré farro, i avui al vespre trucaré, què et sembla?
1: Em sembla no? Molt bé.
0: Escolta'm, aquí veig un molí, amb una part molt antiga i una part nova, que jo també abans, quan has parlat d'això de la maquinària, sempre penso en el terme artesà, no? És a dir, moltes vegades ens pensem que un artesà ha de fer les coses amb allò, amb una escarpa i un martell, no? I això no té res a veure, és a dir, aquí veig un molí que ja el tens preparat aquí amb una mica de blat de moro per escairar, però és un molí de pedra.
1: Sí, de fet aquest molí està datat de finals del segle XIX, tot el que són les pedres exteriors i la pedra de la base. La pedra cònica també tenim l'original, però per desgast ja n'hem hagut de posar una altra, i tota la resta és d'acer inoxidable, perquè antigament eren uns raspalls fets amb boix, molt bonics i tal, però sí que per temes de sanitat hem hagut de fer aquest punt d'equilibri, no? Preservar el millor de l'artesania i incorporar tot el que és o nous materials.

0: Què? Tinc la sort que el pare era mecànic i això ho controla i que l'home és enginyer i bueno, dissenyem la pedra i anem amb un picapedrer que ens faci la pedra.
1: Aquí l'únic que has canviat és el burro o la burra, no? Per un motor elèctric.
0: Sí, aquest anava amb aigua. De fet era un molí d'aquests que estava al peu d'una riera i el mecanisme, aquí el veiem que l'hem posat per sobre i que tenim el motor i tot l'eix de transmissió per sobre del molí, però antigament aquest molí per la força anava per sota i anava amb força hidràulica.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm, l'engeguem?
0: Som-hi.
1: Vinga, va. A veure això com funciona.
0: Doncs aquí nosaltres hem carregat 30 quilos de blat de moro, li hem calculat la humitat que necessitava, perquè això hem de pensar que és un procés que és com que el gras es butllofi. Ell es butllofa i desprèn la pellofa que li sobra.
1: Es butllofa per la fricció?
0: Sí, per això nosaltres ara hi hem incorporat una mica d'aigua, l'hem esquitxat, perquè ha de ser un gran molt sec quan el fiquem al molí, perquè sigui prou resistent per estar una hora donant voltes una pedra de 300 quilos a sobre.
1: Aquesta pedra fa 300 quilos?
0: Sí. Sí,
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
0: 270, per ser exactes, però sí, és una pedra pesada, per tant el gra ha de ser molt dur perquè no s'esclafi, però li hem d'afegir un punt d'humitat perquè per fricció es butllofi la pell i se'n desprengui. I ara, si et sembla, doncs l'engeguem.
1: Oh, carai, escolta'm, 5 segons i es comença a enflairar un aroma de cereal. És al·lucinant.
0: És la gràcia d'aquest procés. El no escalfar-ho, no oxidem ni alterem les aromes del gra. I per tant el que fem és treure l'essència d'aquest gra. I això, quan nosaltres el consumim a casa, doncs és transportar aquestes aromes al plat.
1: Escolta'm, ara estic pensant que aquest aroma que fa aquest blat de moro que s'està escairant és el mateix aroma de quan jo fa uns anys feia cervesa. És a dir, quan agafes el blat o l'ordi maltejat, el trenques i el poses amb aigua a una temperatura, no? Quan es fa la, podríem dir, la decocció, no? O l'infusió, no? De 60, 70, 80 graus i el deixes una estona, aquell aroma
0: del
1: cereal maltejat, no? Amb l'aigua, fa aquest aroma. És al·lucinant aquesta percepció.
0: És molt interessant i ara, perquè aquí només estem treballant el blat de moro, en el moment en què canviem el cereal, t'agafa uns altres, el forment per exemple agafa un punt herbaci, però és un viatge sensorial, és per un luxe poder-te ficar aquí i sentir tot aquest aroma, no?
1: Para'l si vols ara mentrestant que anirem, que així el puguis controlar. Clar, i ara aquí veig que et queda la pellofa és el que en termes, diguem-ne, gallinacis en diríem el segon?
0: És el segon, totalment. El que passa que el segon del blat de moro és un segon més estupenc, per dir-ho d'una manera, que se'l mengen doncs animals rumiants una miqueta més grans que les gallines. Nosaltres tenim cabres, un petit ramadet de cabres per tancar el cercle, per no generar residu i poder tindre-ho tot controlat dintre de casa, i ho barregem doncs amb el seu menjar habitual i afegim aquest segon i una mica de gra trencat. Sí.
1: Escolta'm, és al·lucinant aquest aroma, és que m'enamora perquè són aquells aromes que fa temps que no recordava i ara que l'he tornat a tenir aquí. Escolta'm, i aquesta altra andròmina, aquesta és diferent, aquesta màquina?
0: Bueno,
1: què és això?
0: Això és dintre d'aquella part que dèiem, no?, de preservar el millor de la tradició i afegir-hi nova tecnologia. Doncs aquí el que vam incorporar va ser una màquina de neteja del cereal. Nosaltres d'aquest molí ara això ho buidarem de manera manual i ens surt el gra i la pellofa barrejada. Ho hem de separar. Això abans ho fèiem amb la màquina de ventar, amb màquines de fusta,
1: sí,
0: que tenen una tolva, que les carregues, giren unes pales i surt una polseguera.
1: Per l'aire, exacte.
0: Doncs aquesta és, una mica el concepte és el mateix, és una màquina de cribes, té diferents sedassos, que nosaltres, doncs, en funció del cereal que treballem, les anem canviant per classificar bé el gra, i la gran diferència que té, doncs, a part que està optimitzada i treballa més eficientment, és que en lloc de ventar, aspira, de manera que podem tindre unes condicions més saludables per nosaltres a l'hora de treballar. No treballem en un entorn forn de pols. Tot això s'aspira, marxa, hi ha un decantador que ens recull doncs, tota aquesta pols i una altra part de segon.

0: que també després li donem una segona vida.
1: Escolta, m'agrada això que has dit de tenir un ramat de cabres petit, dius, però les tenim per tancar el cercle, no?
0: Sí, una mica el nostre objectiu quan vam decidir crear el projecte de l'escairador, a part de que recuperàvem unes instal·lacions antigues, potser per la viabilitat del projecte hauria estat més intel·ligent anar amb una nau d'un polígon aquí a prop i fer allà tot un espai més eficient per fluxos de treball, etc. Però nosaltres el que volíem fer era, en una comarca que està plena de cadàvers industrials, doncs a casa nostra no ser un cadàver més d'aquests, recuperar uns antics uns espais agrícoles que eren uns magatzems, això era una petita granja de conills, donar-li una segona vida. Vam fer-ho tot amb criteris sostenibles, però després també intentem que tot el nostre flux de treball generi residu zero. Per tant, nosaltres no paguem ni taxa d'escombraries de l'activitat perquè no generem residu.
1: Les cabres què fan?
0: Doncs les cabres mengen bardisses per aquí als marges i es mengen això, una mica del residu que deixem de segó, doncs l'aprofitem per alimentar-les a elles.
1: Mira, jo una de les coses que sempre em fixo, no?, en un lloc, diguem-ne, quan hi vas allò a treballar, sempre em fixo en la llum natural i veig que aquí també tens una gran sort, i és que tens tres finestres que et donen una llum natural cap als horts d'aquí a casa teva i cap a la riera, no? Suposo
0: sí,
1: que aquí
0: sí.
1: A la riera. Mira, que això és fantàstic, no? Poder treballar amb llum natural.
0: Home, no té preu. I una mica, doncs, era pensar en aquests criteris eficients també, utilitzar la llum natural per generar el mínim de consum d'energia elèctrica i després també perquè com a espai de treball és molt més confortable.
1: Escolta'm, aquesta altra màquina més petita, això és un molí?
0: No, això... És una màquina de laboratori, el que passa que...
1: Carai!
0: Sí, és una màquina de laboratori perquè per la gran indústria cerealista això és una màquina de laboratori per les dimensions.
1: I què fa aquesta màquina?
0: Doncs això és una taula densimètrica.
1: Ui!
0: I aquí el que ens...
1: Jo sóc cuiner, eh? Jo això, densimètrica, densitat... Vaig bé o no?
0: Vas molt bé.
1: I què mesura això? Ja.
0: Nosaltres aquí el que aconseguim és el que no podem netejar en la primera màquina, que és per calibre, és a dir, per tamany, ho fem aquí per pes específic dels grans. Amb el blat de moro no tenim molts problemes, però per exemple amb el blat, aquest any que el tenim bolcat i que quan el collim ens pot arrossegar una mica de terra o de pedretes del camp, se'ns barregen micropedres del mateix calibre del gra de blat de blat. Per tant, això és un problema de cara al consum. Primer, perquè si ho volguéssim moldre no estaria donant una farina de qualitat perquè hi trobaries traces de sorra, i si ho fem en format gra no hi ha res més desagradable que t'estiguis menjant un plat de llegum o de cereal i que et surti una pedra. Per tant, amb aquesta màquina el que podem fer és un procés de neteja que ens deixa un 99% de neteja sense impureses.
1: Carai, tu, escolta'm. Clar, per una banda, doncs, tenim la part del molí d'escairar, tenim tota aquesta part del triatge, i llavors ara em deies això del blat de moro i que en fas farina, en fas sèmola, no? I això, amb quina màquina ho fas, això de la sèmola?
0: Doncs ho fem amb el molí que tenim aquí, que és un molí, aquest sí que l'hem comprat ara nou, però també és un molí de pedres a la vieja usanza, és un molí austríac, i això ens permet fer una petita producció de farina i sèmola. Aquest sí que treballem amb dues pedres planes, que el que fan és moldre el gra, i en funció del joc de sedassos que posem, doncs fem un calibre de farina o de sèmola.
1: Fantàstic, fantàstic. Per tant, tens, per una banda, i ara ja m'agradaria anar una mica cap a la cuina, Maria, si et sembla. Anem cap a la cuina, mentrestant. Per una banda, tenim el blat de moro escairat. El blat de moro escairat a la cuina, tu que diguem-ne que ets que el tens, diguem-ne, molt assidu, quina és la millor manera de cuinar-lo? Evidentment l'hem de bullir, però s'ha d'hidratar el blat de moro escairat?
0: Tot el que són aquests cereals escairats, que són grans molt secs i molt durs, necessiten un punt de remull. El blat forment necessita poc remull. En el cas del blat de moro, nosaltres recomanem un remull d'unes 24 hores, d'un dia per l'altre, i després el bullim. La recepta tradicional era una escudella supercontundent. Hem de pensar que això era plats per gent de muntanya que
1: anaven a bosc o a camp,
0: exacte, i es consumia normalment en època d'hivern, que hi havia matances del porc, que tenien cansalada secant-se el rebost, i per tant l'olla era...
1: Feies un bon caldo i llavors ja posaves el blat de moro allà escairat, remullat, i més o menys quan ha de coure un blat de moro escairat?
0: Si volem anar ràpid, ara que hi ha aquestes olles a pressió ràpides i tal, amb una horeta ho podem tindre fet. En el cas de que ho vulguem fer de manera convencional, amb una olla, amb una placa d'inducció, amb unes 2 hores i mitja ho tenim cuit.
1: Com un cigró, no?
0: Sí, és com un llegum. Vull dir, el problema és que és desconegut, i després quan hi afegim el punt aquest de temps de cocció, la gent de vegades se'ns espanta, però jo sempre els dic que és molt més laboriós o complicat fer un bon sofregit que no nosaltres posar a bullir el blat de moro.
1: I has dit 24 hores de remull i 3 de cocció, diguem-ne, amb una cocció tradicional.
0: Sí.
1: I el blat de moro, el blat forment de remull, quan hi ha d'haver?
0: Doncs amb unes 4 hores ja ho tenim, i sí que cert és que el temps de cocció amb uns 20-25 minuts ja el tenim fet, és molt més ràpid.
1: Carai, escolta'm, clar, una cosa és que el bullis amb aigua, l'altra és si el bullis amb un brou, no?
0: Exacte. Pel que hem anat provant, perquè també en aquests darrers anys, a part de voler fer tot el procés amb el blat de moro al màxim de bé possible, també hem treballat molt de la mà amb restauradors i nosaltres hem fet moltes proves. No té molt de sentit de vegades voler forçar a fer la recepta tradicional i bullir-ho ja amb el caldo, perquè el que ens fa és que ens condiciona molt el resultat final, i a més ens allarga el procés de cocció. El que acabem fent és fer el bullit amb aigua, i a partir d'aquí tens una cosa super versàtil que el pots acabar fred, calent, amb carn, amb peix. És molt polivalent.
1: Clar, una cosa és fer una escudella, però l'altra, per exemple, seria fer-ne un saltejat amb verduretes, no, ara que deies la cansalada, una versió com si fessis un arròs, però fer-lo, per exemple, amb el blat forment, no? Un forment a la cassola, no?
0: Totalment. El pots fer sec o el pots fer una mica caldós, amb una mica de costella de porc, amb pollastre, doncs amb bolet, tant de primavera, amb una mica de moixeró, o ara a la tardor que tenim unes llanegues ben bones. Bueno, és molt versàtil.
1: Escolta'm, i després la sèmola i la farina, no? Mm. La sèmola una mica més granulada que la farina. Ja està.
0: Exacte. Sí, sí, sí.
1: Encara hi ha gent que fa sèmola? Perquè, clar, jo me'n recordo quan era petit que per sopar a l'hivern sempre fem una mica de sèmola, no? I deies, i qui la fa, la sèmola?
0: Doncs nosaltres estem veient que cada vegada més la gent s'hi està aficionant. És una sèmola, clar, també la sèmola en funció de com la facis. Si la fas bullida amb aigua, amb un raig de sal i oli, a mi m'encanta, però la gent també la pot trobar sosa. Si li fiques una base d'un brou, o la fas més densa i la fiques com una guarnició, o la treballes ja més com una polenta a la italiana, que la guarneixes molt, és molt llaminera.
1: I si poses una mica de sucre faràs una sèmola dolça, no?
0: I tant. Aquí podem fer una variant de l'arròs amb llet amb blat de moro.
1: Doncs escolta'm, estem-ho?
0: Som-hi.
1: Sí? Maria, moltes gràcies per avui deixar-me entrar a casa teva. Només em queda una pregunta. Ets feliç?
0: Jo com mai.
1: Tornaries a fer la feina que feies abans de fa un any i mig que vas endinsar amb això?
0: Era una feina molt bonica, perquè realment era una feina relacionada amb el món de la cultura, molt interessant, però no faria el pas enrere ara.
1: Gràcies, Maria.
2: Busquem. Busquem a Radio Vilasacra.
3: Observem. Observem.
2: A Radio Vilasacra.
3: Escoltem. Escoltem.
2: A Radio Vilasacra.
3: Triem. Escoltem. Triem.
2: A Radio Vilasacra.
3: Compartim. Compartim.
2: A Radio Vilasacra.
3: Compartim. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.
4: Radio Vilasacra. Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per aprovar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida amb l'objectiu de millorar els tractaments i de reduir-ne els efectes secundaris, ens ho explica la Cèlia Forment.
2: L'assaig, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Segura, cocap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils del Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals i podria reduir els efectes secundaris associats als tractaments convencionals.
3: Sabem que, per les famílies, aquest és un camí molt dur. En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
2: En una primera fase, el fàrmac s'administrarà per via oral a una cinquantena de pacients d'entre 6 mesos i 18 anys. Els investigadors n'estudiaran la seguretat, la dosi adequada i la seva capacitat per potenciar els efectes de la quimioteràpia i la immunoteràpia sense augmentar la toxicitat. El tractament s'ha aconseguit gràcies a una aliança catalana.
3: En aquest projecte provarem un fàrmac anomenat Ibrilatazar. És un tractament oral desenvolupat aquí a Barcelona per Ability Pharma, una empresa farmacèutica ubicada a Cerdanyola del Vallès i amb la qual col·laborem des de l'any 2013. Aquesta col·laboració de llarg recorregut ens ha permès avançar des del laboratori fins a la possibilitat d'avaluar aquest tractament en pacients pediàtrics.
2: A més, l'estudi també analitzarà biomarcadors predictius i la qualitat de vida dels pacients i la seva família. La iniciativa, anomenada Fènix, compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Bona nit.

0: Un viatge en el temps.
1: Sí. 061 CatSalut respon al telèfon de la salut de Catalunya.
0: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: Em roda el cap.
0: Em fa mal la panxa.
1: Estic marejat.
0: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: La meva filla vomita.
0: Té tos i li puja la febre.
1: Té taques a la pell. Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
0: M'ha pujat la tensió.
1: Em fa mal l'esquena.
0: Se m'inflen els peus.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres?
0: No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
0: On em puc fer la targeta sanitària individual?
1: Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon?
0: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? El meu fill, quina vacuna li toca?
1: Vull deixar de fumar. Marxo de viatge. Quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061 CatSalut respon. Professionals de la salut, 24 hores a la teva disposició. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. CatSalut, Servei Català de la Salut.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
6: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita amb la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
5: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
11: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb finestres que l'any tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert que l'any i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
2: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
0: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para, para.
0: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau!
0: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't-hi a l'hora que vulguis. A Ràdio...

0: I parlant d'emocions,
1: 53.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Només valen les paraules, la resta és xerrameca. Això ho va dir plenament convençut Jean Ionesco, nascut a Slatina, Romania, el 1912, fill de pare romanès i mare francesa. Se'n va anar a viure a París, però als 13 anys el seu pare el va reclamar a Romania i llavors s'hi va estar fins al 1938, quan va tornar a França per escriure. Quan era petit, la seva mare el portava a veure funcions de titelles que ell es prenia molt seriosament. No reia, com els altres nens, i és que ell ja pensava escriure teatre. Teatre de l'absurd. Ell i Samuel Beckett són els màxims exponents d'aquesta mena de teatre que, dient-ho tot, sembla que no digui res. A Romania, Ionesco havia escandalitzat trencant els valors literaris establerts en articles escrits a la premsa. A França les coses eren diferents. Va passar la Segona Guerra Mundial fent un altre viatge a la seva terra natal i va tornar a França, on va ser agregat cultural de Romania a Vichy. Després de la guerra va treballar a París com a corrector i traductor. El 1950 es va representar la seva primera obra, La cantant calva, que, com el dramaturg assegurava, feia d'un text burlesc un joc dramàtic i d'un text dramàtic un joc burlesc. Ara entendreu exactament què volia dir amb això.
3: El meu cunyat tenia per la banda paterna un cosí carnal, un oncle matern del qual tenia un sogre, l'avi patern del qual s'havia casat en segones núpcies amb una jove indígena, el germà de la qual havia conegut en un dels seus viatges una noia de la qual es va enamorar.
2: La cantant calva no va ser l'única. Hi va haver moltes altres obres, diguem-ne, absurdes. Per exemple, La lliçó, el 1950, on un professor llunàtic assassina els seus alumnes. O Les cadires, el 1952, on dos avis parlen amb dos personatges inexistents. O El nou inquilí, del 56. El rinoceront, del 59. La set i la gana, del 64. També va escriure assatges sobre teatre, memòries i la novel·la El solitari, el 1974. L'havien fet membre de l'Acadèmia Francesa, el 1970. Va morir a París el 28 de març del 1994 i el van enterrar al cementiri de Montparnasse. Una visita inexcusable si hi passeu i en sou fans.
4: Firabó.

0: seva banda, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les principals causants d'aquest escalfament, han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: la nit.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
2: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
2: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des del Gremi dels Arquitectes Tècnics recorden que les terrasses estan dissenyades per aguantar uns 200 quilos per metre quadrat i que una piscina desmuntable, plena d'aigua, encara que sigui petita, pot superar fàcilment aquesta càrrega. Antoni Bramon és el president del Col·legi Girona.
2: Clar, de la que posa 5 quilos, imagina't, amb 5 quilos, que seria molt, molt, molt poc gruix d'aigua, doncs això ja estàs al límit, es posa gent, hi ha gent i saltant, ves aquí és on tenim el problema.
1: Des del Col·legi vinculen l'esfondrament de la terrassa al pes de la piscina, però sobretot el mal estat de l'edifici amb problemes de luminosi a les vigues, d'aquí que els experts ressaltin la necessitat de revisar els habitatges amb regularitat.
2: Manteniment és, en moltes comunitats és mínim dels mínims, i després passa que no es revisen periòdicament. Això és un greu problema.
1: Recorden que les terrasses són espais comunitaris d'ús privatiu i que abans d'instal·lar una piscina cal l'autorització de la comunitat de veïns i la supervisió d'un tècnic que valori si el terra necessita algun reforç previ.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions... Només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: en el 107 de la FM.
1: Avui us parlarem de com entendre les etiquetes dels productes alimentaris. I per fer-ho ens acompanya l'experta en nutrició, Meritxell Vancell.
2: Les etiquetes dels productes alimentaris ens aporten molta informació i els consumidors les hem d'entendre perquè això és decisiu a l'hora de triar un producte o un altre. Les etiquetes ens aporten dos tipus d'informació, la general i la nutricional. La nutricional no és obligatòria, però ens aporta una informació del producte, les característiques nutricionals, que és interessant saber-les. Informació hi ha a les etiquetes? Doncs hi ha el nom del producte. No hem de confondre el nom del producte amb la marca comercial, perquè no és el mateix un iogurt que un preparat làctic i tampoc és el mateix un suc de fruites que un nèctar de fruites. També hi ha els ingredients. Els ingredients apareixen per ordre d'importància, és a dir, el que hi és en major quantitat serà el primer de la llista i així successivament. El pes net o la quantitat neta, que amb els productes sòlids, com pot ser l'arròs, s'indica en grams. En canvi, quan el producte és líquid, com la llet o un altre aliment com un suc, aquest s'indica en litres o mil·lilitres. També trobem la data de consum o la data de consum preferent, que es diferencien segons els dies de vida que té aquell producte. També hi ha el país d'origen, que segons la llei doncs només l'hem d'indicar quan el producte no és de la Unió Europea. Si no, no cal indicar la seva procedència. També hi ha l'apartat de les condicions de conservació, que aquest és necessari quan el producte necessita unes maneres de conservar doncs, especials per evitar que el producte s'alteri. El grau alcohòlic s'ha d'indicar quan el producte supera l'1,2% de graduació. En molts casos, i ara cada vegada més, hi ha l'apartat dels al·lèrgens. En els productes bon preu indiquem els al·lèrgens 3 amb una icona, que són l'ou, la llet i el gluten. Ara bé, si hi ha altres al·lèrgens, com pot ser la soja, el peix, l'api o la mostassa, que també són al·lèrgens que s'han de declarar, aquests els indiquen amb una frase, perquè les persones intolerants o al·lèrgiques puguin escollir si el prenen o no. La informació nutricional que apareix en les etiquetes s'indica sempre per 100 grams de producte o 100 mil·lilitres de producte. Aquesta informació sempre que hi és ha de sortir-hi les calories, les proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni. També hi pot haver més informació, però aquesta és l'essencial i la indispensable que hi ha d'aparèixer. Hi ha productes amb denominacions d'origen. Aquí a Catalunya tenim la denominació d'origen protegida, la denominació geogràfica i la indicació geogràfica protegida. Tots els aliments que siguin amb denominacions d'origen catalanes, els etiquetatges hauran d'aparèixer en català. Actualment hi ha molts productes alimentaris que tenen el semàfor nutricional. El semàfor nutricional sempre indica la informació del producte, les característiques nutricionals, o bé per ració de consum o per unitat de venda. Per exemple, un iogurt, la informació serà per unitat, perquè quan ens mengem un iogurt ens el mengem sencer. Però, per exemple, amb un bric de llet, la informació nutricional que apareixerà en el semàfor serà per ració de consum. En aquest cas, un got de llet fa 200 mil·lilitres. I què hi apareix en el semàfor? Anem a veure, per exemple, en el cas de la tonyina, veiem que una llauna ens aporta 106 quilocalories. I això successivament ens passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. També ens indica un percentatge. Aquest percentatge és el tant per cent de les necessitats diàries recomanades. És a dir, si una persona necessita ingerir 2.000 quilocalories al dia, menjant una llauna de tonyina ja té el 5% de les calories cobert. I així es passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. Per tant, és una informació de més que ens aporten les etiquetes. Llegir les etiquetes és molt important, però entendre-les encara ho és més, perquè, com hem dit, això ens facilita la compra i la tria dels aliments.
3: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
4: El secret de l'amor. Ramon, 91 anys. Carme, 78 anys. 58 anys casats.
5: No, no, no, no, jo no. I ella tampoc de mi, em sembla, perquè si m'han estat junts, no, no, d'allò, sí.
6: No és que no hàgim tingut l'ocasió, és que no s'ha passat pel pensament. I si algú s'ha insinuat de mala manera, ja li saps per als peus, perquè com allò que diuen, a mi no m'atura ni un pastor ni un gos d'atura, que de guardar-me ja en sé prou jo, oi? No cal. Si saps que una cosa no està ben feta, romansos no la facis, perquè després te n'havies d'arrepentir. I ara el món és molt canviant. Bueno, doncs veurem com s'acaba, veurem com s'acaba. Jo estic contenta amb la família que Déu m'ha donat, molt, molt, molt, molt, no em puc queixar.
5: A l'estar els dos junts ja hem tingut amistats, però allò els amics de que, oi, el meu amic val més el mic, un parent, potser sí, però jo no he estat de tants amics. He tingut amb ella, que ja és prou amiga, i de dona, i de tot.
6: Ai, molt fàcil, mira, un que tingui, que quan un estigui l'altre ronci, i tenir molta paciència, mirar de ser agradable amb els altres. No aquestes persones que cada un es tira pel seu cantó. Tinc molts coneguts, però una amiga per sortir al cine o al teatre, no. Que no tinc cap amiga. Nosaltres som nosaltres els nostres amics, i els meus nets, les meves filles i la meva família.

0: I parlant d'emocions.
1: 8. Hem de parlar de música.
2: Ei, t'explico un secret. Escolta.

Spotify, Spotify, Dredger, Dredger, Good Best Heart, Google Play Music, Xbox, Xbox Music, Music, Unlight, Music, Sunlight, Sony, Where, Time In, són pàgines d'internet on pots escoltar música sense interrupcions. Sí, de tots els estils, de totes les èpoques, fins i tot fent la teva pròpia selecció, el teu propi menú. Sí, de manera que avui dia escoltar música és el més senzill i variat que existeix. La tecnologia ho ha fet possible a través d'internet. I és que, com hem dit ja moltes vegades aquí mateix, internet és el màxim en tot. En tot, però de tot. Per aquest motiu, pretendre més del possible és pretendre en excés i desconèixer les realitats actuals de les possibilitats tecnològiques que tenim a l'abast. Per tot això, Ràdio Vila-sacra, perquè no és ni una emissora més, ni un continu de barreja musical més d'aquells que fan tots tipus, tots estils i tots els anys, tot barrejat, fotut en un sac i apa que vagi sortint, sinó que Ràdio Vila-sacra és ara per ara tot un arxiu audiovisual de sensacions. Sí, no sé si m'explico. Doncs escolta i sentiràs.

0: És l'hora del pati.
1: Sí, sí, vostè.
2: 1. És única. 2. No s'assembla cap altra.
3: 3.
4: És Ràdio Vila-sacra.
5: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.
6: La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ara temps per la cultura.
2: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
3: Vida em torna a la ràdio i a la música.
4: Emissora municipal de Vilasacra.
5: Independència, imparcialitat i integritat.
4: Emissora municipal de Vilasacra.
6: La municipal.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112.

0: La celebració del Dia Internacional del Gat cada 20 de febrer té les seves arrels al gat del que va ser el 42è president dels Estats Units, Bill Clinton. El seu gat, batejat amb el nom de Sox, va viure a la Casa Blanca entre el 1993 i el 2009 i va tenir una gran popularitat. Acudia amb la família a actes, a hospitals, escoles i fins i tot era present a la sala de premsa mitjançant una fotografia. Sox va morir el 20 de febrer del 2009 i va ser llavors quan el Fons Internacional per al Benestar dels Animals i altres agrupacions van decidir que aquest dia es convertís en el Dia Internacional del Gat. La intenció era crear un dia per homenatjar aquests animals, recordar les cures que mereixen i fomentar-ne l'adopció. L'organització aprofita per recordar com és de beneficiós esterilitzar-los i vacunar-los perquè visquin sants. Pel que fa a altres dates en què s'homenatja aquests animals, es troba el 29 d'octubre, que és el Dia Nacional del Gat als Estats Units, i el 8 d'agost, que va ser el dia creat inicialment al 2002 pel mateix Fons Internacional per al Benestar dels Animals.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
1: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu actiu, relaxat, explorador, cultural.
0: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
1: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els sords són molt bonics i si els cuidem ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
3: Hola, sóc l'Àrits Oliva Macelles. El poema que he escollit es diu Al costat de l'or i l'ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'hort. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres, com estadans d'una batalla mai portada a terme.
2: Moltíssimes gràcies, Àrits. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, amb...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'aeroport del Prat és el cinquè més demandat d'Europa després de Londres, París, Istanbul i Milà i el 22è de tot el món. Una escalada al rànquing que, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, s'ha aconseguit gràcies al creixement del turisme, que ha compensat la falta d'una aerolínia potent i el fet de no ser capital d'estat, segons el president de la Cambra, en Josep Santacreu.
2: Però si no tinguéssim el turisme, no tindríem ni aquest debat. Perquè, a més, no som capital. Normalment les rutes entre països comencen entre les capitals d'estat, acords entre governs. Nosaltres no tenim aquest avantatge, que l'hem de mirar de tenir, però en el sentit de que puguem ser considerats en aquests àmbits com potser normalment no som.
1: La prioritat ara, segons la Cambra, és ampliar el nombre de rutes intercontinentals, malgrat que aquestes s'han triplicat en les dues últimes dècades fins a arribar a la 60a. Demanda n'hi ha, afirma l'entitat, i són els més de 5 milions de passatgers anuals amb destinació o origen a Barcelona que encara viatgen de forma indirecta.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Seleccions musicals per emportar.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia a tothom. Jo el que no entenc de la gent és tota aquesta gent que es fica en aquestes redes de pornografia infantil. Això sí que no ho entenc. Ho puc entendre, però que no ho comprenc, m'entens? És que és incomprensible. Que hi hagi gent amb la ment tan oculta que disfruten mirant això, vamos, és que no ho entenc. No sé, per mi no té explicació, però bueno, està així i així està, però que no té explicació, eh? No té explicació. Molt bé, bueno, posaràs algo que de lo que m'agrada?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
1: Faré un màster a la URB per poder treballar del que m'agrada.
2: Tria la teva especialització entre els més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals de la Universitat Rovira i Virgili. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
3: Els temps canvien, les històries també.
4: Fer la pastera, ja la sé. Si hi ha pa, me'l menjaré. Si hi ha coca, també. Si el pare m'hi atrapa, fugiré com una rata. Si la mare no ho vol, fugiré com un pedó.
5: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: L'amor també deixa rastre, és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí, per aquest estiu reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa, una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Bopard i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Ferrández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa a 12 amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: estàs?
1: Doncs aquí, trascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint...

vila. Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, poble, localitat, lloc. Sacre, segons el mateix diccionari, sagrat, beneït, gloriós, pur. Paraula del llatí clàssic. Per tant, ens trobem que tot junt seria poble sagrat, poble beneït, poble gloriós, poble pur, pur. De fet, l'artista i poeta Carles Fagés de Climent ja va exposar en una conferència en el Casino Menestral de Figueres l'any 1956 que Vila-sacra seria capital del món si Pere I no hagués estat vençut a la batalla de Miuret. Ell mateix va publicar un llibre amb el títol Vila-sacra, capital del món. Llibre del que ja parlarem en un altre dia, perquè no tenim avui prou temps per tot el que us portem per compartir. Això sí, afegir que Carles Fages de Climent va néixer a Figueres l'any 1902 i va morir el 1968. Tenia ell prou clar la importància de Vila-sacra. Alguna cosa hi ha que ja en el segle XIV-XV l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes es va fer construir el seu palau gòtic a la nostra població. Precisament ja sobre una fortalesa del segle XI. Avui dia la nostra població es troba a una altitud de 16 metres sobre el nivell del mar i té 6 quilòmetres quadrats de superfície. Situada gairebé a la zona central de la comarca de l'Alt Empordà, té el gran privilegi d'estar a prop de tot. Tenir la tranquil·litat i l'aire pur del camp més agrícola i passar totalment desapercebut. Tot un plaer, tot un plaer, tot un plaer, tot un plaer. Un altre dia us ampliaré molta més informació del nostre estimat poble. Avui queda clar i espero haver respost a la pregunta de l'amic i oient Arturo, que abans d'ahir ens preguntava què significava Vila-sacra. Doncs és la capital del món, amic Arturo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern britànic prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició, a mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
2: Chincho era un acordionista conegut que es passejava pels bars i tavernes del nucli antic de Donosti. A les estades que va fer Ortega Monasterio a la ciutat, va establir una magnífica amistat amb l'acordionista, fins al punt que li va dedicar una cançó. Però la mala sort va voler que quan li van ensenyar per cantar-li, Bichincho ja era mort. Una venera en sentiment que combina el castellà amb l'euskera, llengua que, juntament amb el català, dominava el mestre Ortega Monasterio. L'escoltarem pel grup Cavall Bernat.

0: 012, la millor resposta.
1: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: El secret de l'amor.
5: El secret de l'amor. Josep, 89 anys. Remei, 88 anys. 62 anys casats.
6: I jo venia a fruites i verdures a la parada dels meus pares. I la meva senyora ara venia també al mercat amb una altra parada també de fruites i verdures que estava de dependenta. I esclar, em vaig fixar amb ella, vam anar parlant i em vaig dir si volia sortir amb ella. Vam anar al cine, però després sempre anàvem quasi acompanyats per la seva germana, perquè abans les parelles no podien anar soles,
7: Sí, mira, no sabíem ballar ni res, només que anar al cine. Ens agradava molt el cine, ui, si ens agradava. Mi madre, festejar 7 anys, un petó i prou. Quan se despedia amb un petó, res més de les mans a sobre, Era sagrat per mi, allò, Ui, i per ell, no ho sé, però per mi sí. Era sagrat. Les mans a sobre, res, nena. I em va... Ai, mira, ara vaig dir una cosa que em va dir... Diu, dona, diu, demà ens casem. Dic, i què té a veure, això? Diu, home, dic, dic, el que vol la dona per muller no la vol puta primer. Dic, encara que sigui demà, és igual. El primer va ser la home, me'n fa l'efecte. Ara, després, no, els llavis.
6: Potser els llavis, sí.
7: Jo diria que va ser així, però...
6: Devia ser els llavis, o no, la galta no.
7: I té més memòria que jo.
6: Home, ja fa tants anys, ja no sé si era la galta o si era els llavis, ja, no ho sé.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digicristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: I parlant d'emocions...
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Et veig molt rejuvenida.
4: Trio Ràdio Vila Sacra per alimentar el meu cervell.
5: No hi ha res amb més orgull que...

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Camallera.
1: Bruna i Blanca, Camallera, que dos pobles has unit, el vell, que s'ha fet petit, i el poble nou, que prospera. Mentre somrient s'escampa clar i negre, cast i nu, de sota el cel que rellu per damunt la terra campa. L'estació de Joïna, de tant en tant, deixa i pren el cuc lluminós d'un tren que sobre els raïls camina. Mantens quatre pairalies, avingudes en l'acord de lluitar contra la mort que està sotjant els seus dies. Camallera blanca i bruna, estesa com una mà, que amb l'índex del campanar senyala el sol i la lluna.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
3: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
4: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
3: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
4: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que a sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
3: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions. Ràdio Vila-sacra,

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: cavitíssim. Que mai. Més viu que mai. Més viu.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva, meva.
6: No, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
1: Aquí sensacions. La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Tanca els ulls.
1: Molt bon dia, Robotech. Què tal, com va el tema?
2: Bé, ja veus, per quina fent. I tu què?
1: Jo? Pues jo, com sempre. Aquí a veure, tu a veure què... Què tens avui, o si tens alguna sorpresa, o...
2: Tu saps quin és el colmo de los colmos?
1: El què?
2: El colmo de los colmos, si saps quin és.
1: El colmo de los colmos? Que, és que no sé què m'estàs dient.
2: Que si saps quin és el colmo de los colmos.
1: És que no sé què em dius.
2: El colmo de los colmos, Xavier Illu, és montar un colmado de colmillos en Estocolmo. De què rius?
1: És que no sé què ve això.
2: Que pues el colmo de los colmos.
1: Ja, vale, vale. I ara que em parles en castellà? Perquè com que ahir també em vas parlar en castellà...
2: Tens algun
1: també...
2: problema amb el castellà?
1: No, home, no, home, a veure, perdona, tots els respectes, però com que sempre hem parlat tu i jo en català, no passa res que em parlis en castellà, eh?
2: Home, si vols et parlo en català i et dic algun en català.
1: De què?
2: De colmo.
1: Bueno, digue'm el que vulguis.
2: Tu saps quin és el colmo d'un gall?
1: El colmo d'un gall? Pues no.
2: Que se li posi la pell de gallina. No sé què et fa gràcia.
1: Pues això que dius tu.
2: Tu saps quin és el colmo d'una escombra?
1: D'una escombra? Pues tampoc.
2: Que tingui al·lèrgia a la pols.
1: Carai, noi. Bueno, a part d'això...
2: Però ja en tinc més, eh?
1: Bueno, un altre més i prou, que ja en tinc prou.
2: Tu saps quin és el colmo d'un meteoròleg? D'aquests que fan el temps?
1: No.
2: No tenir temps per res. Alguna cosa més, Xavier?
1: No, no, Robotech, no. Demà ja a veure si em portes més coses.
2: Més colmos?
1: Home, el que vulguis. Apa, adéu.
2: Adéu, Xavier.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Les llentes que cremen nit i dia al voltant de l'altar de Montserrat simbolitzen totes les comarques catalanes i col·lectius tan entranyables com els excursionistes, els castellers i els sardanistes. La cara de la imatge ha estat ennegrida pel fum de les llànties i de milers i milers de ciris que han cremat el seu entorn durant segles. I això ha fet que la devoció popular l'anomenés la Moreneta. És la Moreneta, sardana del mestre carceller.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Però amb Cellers Maset passa just el contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra. Cellers Maset.
1: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
2: Avancem junts.

0: Mediterrània.
1: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
2: A Ràdio Vila-sacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Audiència amb creativitat.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Psicologia, amb Helena Codina.
1: Animals de companyia. Tenir animals és una pràctica que s'ha fet al llarg de la història de la humanitat. Tradicionalment s'han utilitzat com a eines de treball i com a explotació de recursos econòmics. Però en la cultura occidental existeix la tendència a tenir animals a la llar com animals de companyia. Segurament degut a les condicions de la vida actual, necessitat de recolzament emocional, disponibilitat de recursos i la dispersió familiar. Aquests animals de companyia reben un tractament afectiu,

0: totalment integrats dins la dinàmica familiar, sense realitzar cap treball. Aquesta integració proporciona beneficis físics, psicològics i socials en la salut i el benestar de les persones, tals com la millora de la salut cardiovascular, nivells més baixos de colesterol i triglicèrids, a l'afavorir l'activitat física, més sensació de benestar, menors nivells d'estrès, ansietat, depressió i sentiments de soledat. És una font de recolzament social i emocional, perquè promou la relació i socialització entre les persones. Per altra part, s'ha observat que afavoreix i millora la responsabilitat, les conductes psicosocials, l'autoconfiança i es mostren majors nivells d'empatia. L'empatia, entesa com a la capacitat d'identificar el que l'altra persona pensa o sent i respondre davant els pensaments i sentiments amb una emoció o conducta adequada, cosa molt important a les relacions interpersonals. És a dir, les persones que conviuen amb animals de companyia tenen la tendència de ser més emotives i emocionalment més properes, amb xarxes socials de més qualitat i amb millors vincles afectius.
1: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

recitaré un poema que es diu Aranya de sostre, de Miquel Desclot. A la viga que fa tres, del sostre del dormitori, una aranya fa el dinar sense gaire rebombori. Per primer plat ha caçat un mosquit dels de trompeta, que porta el dipòsit ple de sang fresca de poeta. Per segon ha aconseguit una mosca vironera, que venia de sucar del femer d'aquí al darrere. I per postres vol tastar l'ala d'una papallona, que a la nit l'ha despertat amb uns crits com de persona. Si no para de menjar aquest munt de proteïnes, el metge la posarà a règim de mandarines.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions.
3: 11.
4: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
5: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
6: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: I parlant d'emocions.
2: 22. A punt per dir sí. Yes.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Bueno, algú em va obrir la motxilla que portava darrere l'esquena i em va robar el moneder. I just llavors hi havia un noi a dalt, allà a dalt les escales mecàniques i va fer aquesta la sort que ho va veure tot ell.
3: La fem entre tots. Produccions Grup Cultural Club.
4: Des de 1986.
3: Creant sensacions.
5: Productions. Group. Cultural. Club.
6: Que bo.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema dedicat a una àvia molt especial. Una àvia que viu al fons del mar. Quin tipus d'àvia deu ser? El sentim?
4: Hola, sóc la Lilla Zou. El poema que he escollit es diu La meva àvia i ho ha escrit Ted Hugues i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè parla sobre una àvia i m'ha fet recordar la meva. La meva àvia. La meva àvia és un pop de bona mida que viu al fons de l'oceà i s'arrossega la seva parentela quan ve amb nosaltres a sopar. Sol sortir en nit de pluja i vent, quan el món va de bòlit com una brossa en l'huracà i ve amb un personal insòlid. Arribem amb fortor de mà, llefiscosos i escatxidosos, amb ulls menuts com caps d'agulla, o grossos com anissos. Hi ha un calamar, hi ha una medusa i hi ha també un llagostí. Vejam, vosaltres, què faríeu amb una parentela així? També hi ha cracs articulats com peces de rellotgeria que amb les pinces parteixen faletes i pastisseria. Una gamba escarritxa quan xerrupa la llet. El pare es mira de reu la mare que deu patir en secret. Remouen les llargues antenes fent grinyolar el silenci. Nosaltres somriem perquè l'àvia no es pensi. Què hi ha de nou? Pregunta el pare. Al fons de l'oceà? L'àvia es posa de cop vermella, com si volgués plorar. Se li emboliquen els tentacles, se li fa petita la taula. Els ulls se li disparen com llampecs i no li surt ni una paraula. Dues grosses gotes dels ulls li cauen dins el plat. El pare, doncs, no vol forçar-la i mira de fer el despistat. Quan els parents de mar són fora, ningú sabria que han vingut. Les llagrimes de mar i les humanes tenen igual virtut. Ted Hugues, Miquel Desclot.
3: Moltíssimes gràcies, Lilla, per recitar aquest poema tan misteriós. Una àvia o una sirena? Encara no ens ha quedat clar. El que sí tenim ben clar és que les àvies són meravelloses. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.

Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG i impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Insistim en el risc d'incendis forestals, és el més elevat a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Joana Cendrà.
2: En aquest sentit, des dels agents rurals demanen extremar la precaució. Sentim Jaume Torralba, cap de l'àrea regional dels agents rurals de Barcelona.
3: Estem pendents de que en aquesta època i en aquesta zona que hi ha tant de treball, que hi ha tant moviment, que no poden passar accidents, d'accidents se'n passen, però hem d'intentar minimitzar-los i aturar-los el màxim possible, amb la màxima rapidesa.
2: 8 comarques catalanes tenen avui risc molt alt d'incendi forestal. Es tracta de l'Alt Urgell, la Noia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
3: En marxa, cuina!
4: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra a millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir. Sobretot quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte a ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència avui dia potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra, molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no? Ah,
1: doncs mira, potser tens raó.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 15.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
4: Si observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a l'avant, a la 20 bombant.

Alabin i Alaban, Alabin Bomban, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
9: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
10: Això és la caixa de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelí amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: que lavarlo.
1: He menester que ponerlo otra vez.
0: Que no, que hay que lavarlo y ponerlo.
1: Ya te juega y trae la regadera.
2: Ya te va a jugar, hombre.
1: Ya te va a jugar. Mira.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: La denúncia de l'organització ultradretana Manos Limpias contra Begoña Gómez per suposat tràfic d'influències s'ha sumat l'ultracatòlica Azteoir, que ja abans va caracteritzar Sánchez com a Hitler i el va qualificar de dictador. La difusió de falsos rumors té l'objectiu d'estendre una ombra de sospita sobre l'adversari polític amb l'intenció de criminalitzar-lo i negar-li la legitimitat. Víctor Sampedro, catedràtic de Comunicació Política de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.
1: La mentida política, el bulo, lo que intenta es crear una pseudo-realidad, una realidad falsa, mentirosa, propositalmente, insisto, que pretende persuadir de una realidad que no existe, y luego se apela a esas noticias, a esas falsas noticias, como justificación para poder llevar luego a la agenda parlamentaria, a la agenda judicial, lo que son, bueno, casos inventados, imputaciones infundadas, descalificaciones totales y absolutas que conducen a la criminalización del adversario político.
0: Manos Limpias reconeix que la seva acusació es fonamenta en retalls de premsa de diaris digitals i que no han comprovat la seva veracitat. Això, diuen, correspon al jutge que ha admès a tràmit la denúncia. De moment, no hi ha cap procediment penal obert contra Begoña Gómez, sinó que el magistrat ha iniciat una investigació per comprovar si la demanda té recorregut i així se l'ha comunicat a la demandada. Pablo Nuevo, professor de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba Feu.
2: La percepció que té la gent és que ja ara mateix hi ha un procediment penal obert contra la dona del president del govern que encara no hi és.
0: Això és el que Umberto Eco va anomenar la maquinària del fang, unes pràctiques que Víctor Sampedro emmarca en el que ha batejat com a pseudocràcia, el règim en què governa qui menteix millor.
1: Actualmente vivimos en un clima de pseudocracia en la cual noticias propositalmente mentirosas intentan inhabilitar la gobernanza, desprestigiar y derribar gobiernos legítimos, haciendo un uso instrumental y, por lo tanto, degradando las instituciones del Estado.
3: Vaja, vaja, que a la meva edat tingui que enterar-me de manera confirmada i oficial que la política actual, la del 2024, i parlant sempre de les altes esferes de l'estament polític, tracta de mentir el millor i més possible per intentar confondre més i millor el votant i desprestigiar així a l'oponent, encara que sigui falsejant notícies, a mi, personalment, a mi em fa collonir. No per res, sinó perquè tot el que ens ve a sobre, si hi ha un polític que sigui honest, que no sap ni vulgui mentir i que per aquesta raó, en vez d'intentar millorar la nostra realitat, prefereix plegar.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstru. Tu ets el monstru de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els ais lluïs.
2: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
2: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
2: Molt bé, doncs.
0: És K25.
9: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
10: Ei, què fas, Sol? Que t'han deixat plantat.
11: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
10: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
11: Un Popox?
10: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.

0: 012, la millor resposta.
1: Ah!
2: Què passa,
1: nen? Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
0: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
3: On vas? Que el dinar ja està llest.
1: Fins després.
0: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco a poco, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.

0: part del canvi. I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la, la que estem tenint a hores d'ara a les comarques de Girona, i de fet els núvols són molt escassos, i així continuarà gran part de la jornada a gairebé tota la demarcació, sobretot quan més a prop del mar, aquest cel estarà més obert durant tota la jornada. Sí que aquesta tarda apareixeran algunes nuvolades al Ripollès, sobretot l'Alt Ripollès, també la Cerdanya i l'Alta Garrotxa. En aquests indrets, a tocar de França, bàsicament, arribaran a caure alguns ramets o algunes tempestes. Les més probables avui les tindrem a la capçalera de la Vall de Ribes, en el cas del Ripollès, i també a la Cerdanya, però sempre ruixats de tarda, a partir de les 3-4 de la tarda. La resta de contrades, com dèiem, el sol serà molt més dominant, i la calor, que de fet a hores d'ara ja és palès en alguns racons de l'Alt Empordà, tarda que portarà 33-34 graus de màxim en alguns indrets, sobretot de l'interior de la selva, del sud del Gironès o cap a la Baixa Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Puja el volum.
10: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisseriatramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
11: És
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 82.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: I parlant d'emocions...
2: 81.
3: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
5: ¿Cómo?
6: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
5: ¿Cómo?
2: Amb la col·laboració.

0: Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, i uns treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol. Dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des dels mercats a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
1: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Jo li posaré una espelma blanca a la moreneta, perquè tinc en el jardí tinc una moreneta, jo. Això és molt bo, molt positiu. Tu endavant, endavant. Tu a lo teu, sense...

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Krusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Krusli, l'expert en civada.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: raca, raca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El càncer de pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
2: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Cumbalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona.
3: Aquesta radiació s'acumula i de fet sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I de fet hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta, perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
2: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú, recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Per a tota la família, la millor música.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: Uf!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Play.
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar. I parlant d'emocions.
3: 34. Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: El programa dels dilluns a mitjanit.
5: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: I parlant d'emocions...
3: 20. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Sent Empordà.
4: Trucar.
5: Hauré trucat. No, no.
4: Truqueu. No, ells truquen.
6: Trucaré.
7: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Jo també l'escolto sempre. Inclús el havia gravat i tot, per després sentir-lo, sí, perquè m'agrada molt. Sí, molt. Escoltar música des de molt, molt, molt, molt de temps. Després una altra cosa, em sap greu no haver pogut sentir a la Ima, jo l'he sentida amb el piano seu, però bueno, escolta'm. Vale.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Que bo. Mereix una cançó.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la, la que estem tenint a hores d'ara a les comarques de Girona, i de fet els núvols són molt escassos, i així continuarà gran part de la jornada a gairebé tota la demarcació, sobretot quan més a prop del mar, aquest cel estarà més obert durant tota la jornada. Sí que aquesta tarda apareixeran algunes nuvolades al Ripollès, sobretot l'Alt Ripollès, també la Cerdanya i l'Alta Garrotxa. En aquests indrets, a tocar de França, bàsicament, arribaran a caure alguns ramets o algunes tempestes. Les més probables avui les tindrem a la capçalera de la Vall de Ribes, en el cas del Ripollès, i també a la Cerdanya, però sempre ruixats de tarda, a partir de les 3-4 de la tarda. La resta de contrades, com dèiem, el sol serà molt més dominant, i la calor, que de fet a hores d'ara ja és palès en alguns racons de l'Alt Empordà, tarda que portarà 33-34 graus de màxim en alguns indrets, sobretot de l'interior de la selva, del sud del Gironès o cap a la Baixa Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa?
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Això és la caixa de sorpreses.
10: En Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
11: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada navegar sobre la mar blava, escolteu aquest preciós poema que ens allunya de la terra per viatjar sobre les onades.
12: Hola, sóc Lucas Jan. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu Cançó de mar. I l'ha escrit Celilla Vina Niñas Olivella. L'he triat perquè m'agrada molt el mar. Quin glob de llimona verda té el mar al mes de gener? Llisca la nau i la vela infla l'aire mariner. Adeu port, rosa i taverna. Déu em va fer mariner. Oh, quin blau de fondalada a l'agost per navegar. I com se endinsa la barca. I que hermós és ser remar. Adeu, vinya, amiga, cara. Déu em feu home de mar.
11: Has escollit un poema preciós, Roxy. Moltíssimes gràcies per llegir poesia al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
12: Adeu, Embaladits.
10: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
13: Deixa'ns un missatge al contestador.
14: Què de què?
15: Què de què?
14: Què de què?
15: Què de què?
14: Què de què?
15: Què de què?

0: Fets, fets, fets.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: Sense tan bla, bla, bla.
2: Tranquil·lament.
3: Emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
2: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
1: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: 107 de la FM.
5: Xarxa audiovisual local.
6: A l'Alt Empordà.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Pensem.

0: per atendre, superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple. O pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: I parlant d'emocions.
11: 100.
12: Vale.
13: Salut i humor.
6: Ràdio Vilasacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
14: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
6: Això és Ràdio Vilasacra. En exclusiva.
15: Miralls de memòria.

0: Llibres de ciència.
1: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
2: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana als jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.
3: Aquells que busqueu noves experiències, però això sí, sense haver de sortir de casa, us proposem

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
2: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Informar, explicar, entendre.
5: A Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. Matí, migdia.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Hola, molt bon dia.
2: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
3: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstru. Tu ets el monstru de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet-se un dia maco. Ara vindran els ais i ulls.
2: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
2: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
2: Molt bé, doncs.
8: És K25.
9: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
8: Vine a sentir.
10: Què farem avui?
11: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
10: Que bé! Arriba el Tatano!
12: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum. Els telèfons d'atenció al client no poden ser de tarifació addicional. 803, 806, 807, 905 i els SMS Premium.
2: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
1: Vila sacra sense punxeró.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: D'un estil anem a l'altre.
2: Extra! Extra!
3: Perfecte.

0: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya. Un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
1: El nostre món, la teva emoció.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: I parlant d'emocions.
2: 39.
1: Anem a temes d'Ixmeia.
4: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: sa première fois soir, elle dit « Julie, c'est mieux pour les blancs, je trouve. »
1: Oh, lay,
2: sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia a Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75

teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: bon dia. Bueno, jo volia parlar d'això de que no n'hi ha enginyers. Jo tinc tres fills. El gran és enginyer de telecomunicacions, està fent el doctorat a Estocolmo. La filla està acabant enginyeria, és una nena, bueno, una noia, està acabant enginyeria industrial, i ara acaba de fer-me la selectivitat al petit, que també amb una nota esplèndida, un 8,70, també farà una enginyeria. I una cosa, o sigui, el problema de que no n'hi hagin enginyers no és que no vulguin estudiar o que no n'hi hagi capacitat, no. Primer, el fill que tinc allà dalt a Estocolmo està allà fent el doctorat perquè allà li paguen i pot viure independentment de la seva família, cosa que aquí, si ho fes aquí, no podria ser. Seria dependent, tindria d'estar vivint a casa amb nosaltres, i allà amb el sou que li paguen, i això que és molt més car, i pot viure com una persona independent. No viu amb luxes ni res, però és independent. O sigui, això és una cosa. Després, la meva filla que està fent enginyeria industrial, que està acabant, ara està de becària, diu que arriben a pagar 6 euros l'hora als enginyers. Perdó, 6 euros l'hora? Amb un enginyer, les dones de fer feines, i no tinc res de dir amb això, i cobren 10-12. Si a un enginyer tu li vols pagar 6 euros l'hora, s'anirà a fer unes altres coses. O sigui, parlem amb les coses per al seu nom, comencem a dir les coses com són, no d'allò de que, ai no, que no volen fer aquestes carreres ni res. No, mirem després aquestes carreres, quina sortida tenen a darrere i com està cotitzat i com està pagat. Una carrera d'aquestes són llargues, com quasi totes, són costoses econòmicament per la família i per al nano, que tampoc pot fer unes altres coses si no estudia, i clar, si després no té una sortida, hòstia, que es pugui ganar decentment la vida, doncs anirà a fer unes altres coses. D'acord?
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Atenció al Festa Festa.
2: El programa dels diumenges a la una del migdia.
3: Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
3: Festa Festa.
0: Amb Amadeu Carbó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'aeroport del Prat és el cinquè més demandat d'Europa després de Londres, París, Istanbul i Milà, i el 22è de tot el món. Una escalada al rànquing que, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, s'ha aconseguit gràcies al creixement del turisme, que ha compensat la falta d'una aerolínia potent i el fet de no ser capital d'estat, segons el president de la Cambra, en Josep Santacreu.
2: Però si no tinguéssim el turisme, no tindríem ni aquest debat. Perquè, a més, no som capital. Normalment les rutes entre països comencen entre les capitals d'estat, acords entre governs. Nosaltres no tenim aquest avantatge, que l'hem de mirar de tenir, però en el sentit de que puguem ser considerats en aquests àmbits com potser normalment no som.
1: La prioritat ara, segons la Cambra, és ampliar el nombre de rutes intercontinentals, malgrat que aquestes s'han triplicat en les dues últimes dècades fins a arribar a la seixantena. Demanda n'hi ha, afirma l'entitat, i són els més de 5 milions de passatgers anuals amb destinació o origen a Barcelona que encara viatgen de forma indirecta.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. La bona gent sap que té el límit de no arribar mai a la maldat. La mala gent

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.

0: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
1: Carme Ruscalleda.
2: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons, somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
1: Infermeres.
2: Infermeres.
3: Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que jo les he sentit totes?
4: Infinites sensacions de Ràdio Vilasacra.
3: És el que ens fa sentir.
5: Això és la caixa de sorpreses.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 64.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Em dic Gabriel Carricondo, vaig a l'escola de Vinyonet Puigventós. M'agrada les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Vinyonet.
6: Em dic Paula Muñoz, el que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
7: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
8: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
9: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
10: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
11: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Truques i ens dius alguna cosa?
3: 972511268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
4: Hola, bona nit. Penso que és interessant que hi hagi algú de castellà actualment. En un futur és més factible que potser això vagi disminuint, però actualment a mi personalment em sembla que avui és positiu i jo em dono la sensació que és interessant. Perquè a mi em dona la sensació que el bo seria que tal com està la situació, estem a Espanya però no estem. És complicat, però vivim a Catalunya i som a Catalunya i nosaltres tenim una llengua potser més antiga que la castellana, vull dir, cuidado amb aquest tema. Vull dir, llavors tenim que defendre el nostre, i el nostre què és? Parlar català. Vull dir, jo per la meva edat no vaig poder estudiar català, perquè no estava permès estudiar. Llavors, vull dir, em dóna la sensació que nosaltres aquí som un país que en un futur potser, no dic que sigui possible, pot ser independent, pot ser... Nosaltres el primer parlament del món va ser el català, no va ser ni a l'anglès ni a l'espanyol. Jo em sembla molt bé que en uns altres postos faci el que vulgui. Jo, personalment, a mi si em demana l'opinió, jo em diu, què és el que... Això, jo no renuncio a que no parli en castellà o estudi en castellà, cuidado. Ara, ja em dóna la sensació que en 2 hores, perquè els llanos puguin atendre, puguin parlar castellà, d'això, em dóna la sensació que ja és suficient. I si pot ser 2 hores més en anglès, els que pugui ser, doncs també, vull dir, jo veig així, això és la meva opinió. A veure, jo posaria 2 hores. Jo no suprimiria, també hi ha uns altres que diuen de suprimir totalment el castellà.

Trencaria, o sea, te parlessin a castellà o estudiessin a castellà, que tinguéssim unes hores, tres hores, a veure, tampoc ara anem a posar, però més de 10, 15 hores o el 20 o el 50%, no. Qualsevol consulta a la vostra disposició. Pareu bé l'orella.

0: I parlant d'emocions.
1: 60.
2: El primer que hauria de fer és explicar-vos el perquè. I què? Perquè, doncs bé, ni una cosa ni l'altra tenen explicació coherent, ni d'importància destacable. Ni una cosa ni l'altra tenen raó de ser més enllà que intentar oferir, sempre desinteressadament, quelcom d'un producte que fem a casa. A la nostra terra, a l'Alt Empordà, que fem quatre ximples carregats de defectes i manies i amb més imaginació que peles, tu. El que trobareu en aquest senzill programa és... doncs... és... sí, home, això... si és que ho tinc aquí a la punta de la llengua, això...

0: trobareu... Això, sí, home. Bé, no sabria dir si realment trobareu o no trobareu res. El que sí puc dir-vos és que tot plegat és un xou. O potser no és un xou i nosaltres sí pensem que és un xou quan no és un xou. Té remei el tema? O potser és que jo no tinc remei? Ai, carai. Ara sí que en trobo ben fotut. O potser no tant, perquè al cap i a la fi és la vida. O potser no és la vida. O sí és la vida, però hi ha gent que no pensa que sigui la vida. Per cert, què és la vida? T'ho has preguntat mai? Què és la vida?
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta'm firma. Amb segell.
4: I gratis, gratis.
5: Una recomanació.
6: A veure, aquest...
7: Tingui. Vaja.
8: I és gratis.
9: Doncs som-hi.
7: Gràcies.
10: Amb la nova recepta electrònica guanyareu en qualitat. Perquè amb el pla de medicació que us donarà el vostre metge o metgessa podreu veure tota la informació sobre el vostre tractament. Recordeu portar sempre la targeta sanitària. Nova recepta electrònica. Més comoditat. Més qualitat. Generalitat de Catalunya.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
5: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
8: Places limitades.
9: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
10: Saben en aquell que digues un dia que va al médico? Yo mire, doctor, yo vengo porque en mi casa mi mujer y mis hijos dicen que yo no sé decir Federico. Digo, ¿cómo? Digo que en casa la familia dicen que yo no sé decir Federico. Y se lo dice muy bien. Digo, a ver, digo, repítalo. Digo, mire, Federico. Digo, de fábula. Digo, márchese tranquilo, de usted le quieren volver loco. El tío llega a casa y le digo a la mujer, digo, María, digo, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola.

Les puces poden saltar fins a 200 vegades la seva longitud. És com si un humà saltés més de 15 metres. Aquesta increïble capacitat de salt els hi permet escapar de depredadors i trobar noves fonts d'aliments. Posseixen unes potes posteriors llargues i musculoses que actuen com a potentes molles. Quan salten, acumulen energia elàstica als músculs i l'alliberen de forma explosiva, impulsant-les cap a l'aire. A més de la seva impressionant capacitat de salt, les puces també tenen altres característiques fascinants. Algunes puces són vectors de malalties, mentre que altres actuen com a controladors de poblacions d'altres insectes. La propera vegada que vegis una puça, recorda que no només és una petita molèstia. És un animal amb un disseny biològic sorprenent i un paper important en l'ecosistema.

0: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: Ara, propostes comercials, sensacionals.
3: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
4: Mare meva, quin somni.

0: jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.
6: Pero cuanto ha tontao, hay por uno y otro lado, que su cerebro ni razona ni se ha enterado.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vull expressar ràpidament això. La meva sensació és que continuem discriminant el català respecte del castellà. Transmetem que una llengua és important i l'altra, que és el català, és prescindible, etc. Vaig presentar un escrit al Departament d'Educació, no em va respondre, i ho he posat en mans del síndic de Greuges i m'ha dit que no hi ha canvis, i així estem.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això, i així de clar.
2: Des de Girona.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum. En un pim-pam, ja. Un flash. En un plis.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Blanes ha estrenat aquest cap de setmana el nou servei de salvament i socorrisme coincidint amb l'inici de la temporada turística. El dispositiu incorpora més recursos humans i materials, un quart punt de socors, una moto d'aigua per a rescats i preveu incorporar pròximament un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc al mar. El Baix Empordà s'ha sumat a les caminades en defensa dels drets de la gent gran. Aquest dilluns, una trentena de persones han participat en la iniciativa celebrada a Castell d'Aro. La jornada ha culminat amb una lectura d'un manifest per reivindicar i donar visibilitat a l'abús i el maltractament envers les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Ripoll ha celebrat la desena edició de la Jornada Saludable per a la gent sènior amb un ampli programa d'activitats orientades al benestar físic, emocional i cognitiu. La iniciativa ha combinat hàbits saludables, risoteràpia, excursions i exercicis de memòria per fomentar un envelliment actiu i participatiu. L'alumnat de segon de batxillerat i del cicle formatiu de grau mitjà de nàutica ha celebrat el seu acte de graduació a la llotja de la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries, en una cerimònia que ha reunit estudiants, famílies, professorat i amistats per commemorar la finalització d'aquesta etapa educativa.
2: I parlant d'emocions...
3: 26.
4: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
5: Doncs no.
4: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
5: Doncs sí.
4: Doncs aquí és el teu lloc.
6: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: I parlant d'emocions...

0: Quelle est mes clés?
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: A Ràdio Vila-sacra.
3: Calma.
2: Ara ens toca.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que, sense les mesures, com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien al doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment, són vigents fins a finals d'aquest mes. Altres productes que s'encareixen, doncs bé, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%. Entre els que són més barats que un any enrere hi ha l'electricitat, que està ara a un 5% menys.
5: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.
7: Si busques autenticitat, Ràdio Vilasacra. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Hola, em dic Martí Borrera i avui us explicaré un enigma. El meu oncle, que anava sense paraigües ni barret, es va trobar al mig un xàfec. La roba li va quedar xopa, però tot i que portava el cap descobert, no es va mullar ni un pèl. Com ho explicaries?

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: parlem ara d'un cas amb víctimes vegetals. L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha enviat a la Fiscalia Provincial de Barcelona l'expedient pel presumpte enverinament de dos arbres d'araucària d'una comunitat de propietaris. Explica en Sergi Bassoles.
1: Si el consistori maresmenc demana al Ministeri Públic que investigui aquest presumpte arboricidi. Segons diversos informes tècnics, aquests dos arbres, dues araucàries, una tipologia de coníferes caracteritzades per la seva gran longevitat, presentaven indicis d'enverinament intencionat amb herbicides. La història d'aquest suposat crim ambiental es remunta a la primavera de 2024. Una comunitat de propietaris del municipi va demanar una llicència per talar-los. Al mateix temps, uns altres veïns de la finca s'hi oposaven, assegurant que els arbres estaven en bon estat. El consistori va intervenir i els seus informes tècnics van donar la raó als segons i, per tant, es va descartar que estigués justificada la tala dels arbres. Dos mesos després, però, tot va canviar. Una nova exploració va detectar un procés greu de fitotoxicitat. Fulles seques, forats al tronc, danys irreversibles, en definitiva. Unes analítiques de laboratori van donar positiu en dos herbicides. Els arbres es van tenir que talar. Davant d'aquesta constatació tècnica, que es tractaria d'un dany greu i deliberat, el consistori ha decidit comunicar els fets a la Fiscalia perquè aquesta determini si es tracta d'un delicte.
2: Pensa, pensa.

Restaurant Camelot a Begur i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Camelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Camelot, a què esperes? Camelot Begur i Camelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

segles que el mar Mediterrani facilita els intercanvis entre les cultures de la seva conca. Fet que ha influït en la seva manera de produir, cuinar i consumir els aliments. A Catalunya, el clima privilegiat i la proximitat entre el mar i la muntanya defineixen una àmplia varietat de productes que han derivat en una cuina rica en aromes i sabors que ens porta el paisatge a la taula. Amb una pauta nutricional basada en aliments frescos i de temporada, la dieta mediterrània és referent al món. Està reconeguda per l'OMS com una de les més saludables i per la FAO com una de les més sostenibles, lligada a un estil de vida equilibrat i respectuós amb les persones i el planeta. La dieta mediterrània és també una manera de relacionar-se amb els aliments partint de la tradició i oberta alhora a la creativitat, a la innovació i al diàleg amb altres pobles i cultures. Una forma de cultivar-los i produir-los, de menjar-los i gaudir-los, sobretot en companyia. Catalunya, on l'esperança de vida és una de les més altes del món, ha sabut conservar i convertir en experiència gastronòmica i estil de vida un llegat admirat arreu i declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Amb la voluntat de continuar sent un referent, Catalunya vol promoure i preservar la dieta mediterrània perquè passi de generació en generació i segueixi cuidant-nos i cuidant el nostre entorn.

0: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com anem aquí amb les receptes culinàries?
1: T'agrada la pasta?
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: a mi també m'agrada molt. Avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que ja són...
0: Apuntem-ho, això, eh?
1: Són un niu.
0: Sí.
1: A la bolonyesa els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
0: Ah, vale.
1: Però jo els he portat fets a la bolonyesa perquè els nens normalment és el que més agraden.
0: Val, molt bé.
1: I doncs jo vario sempre de pasta. Ah. Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
0: Aquest és amb pasta fresca.
1: No, és pasta seca.
0: Pasta seca. Val.
1: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha, de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquests és bé ser com les tallarines, nosaltres, sí, que dèiem, però molt més gruixut.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors, a la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
0: sí,
1: i ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
0: Val, molt
1: i
0: bé,
1: quadrat.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, per fer aquesta bolonyesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom,
0: uh-huh,
1: tant amb els canelons com amb tot, perquè és molt més tendre. La carn del porc...
0: No hi poses aquest... vedella, així?
1: Sí,
0: sí, també.
1: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot, a vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones. Un all porro, que
0: sí,
1: no falti l'all porro, una ceba, per fer aquest sofregit que farem, tomaca natural, si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomaca natural, els arrento, els arrallo, i llavors els redueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomaca, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomaca.
0: Ah, molt bé, ja ho poses.
1: I l'altre, aigua.
0: Uh-huh.
1: I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
0: Ai, sí.
1: I llavors no queda ni espès, això. Et queda la tomaca igualida. La tomaca aquesta, que no, quasi bé n'hi posarem un quilo per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
0: Tant si és envasada com si és la natural, Joana?
1: Sí. No, però és tomaca natural sense fregir,
0: No,
1: tomaca natural triturada sense fregir. Vi ranci,
0: sí,
1: pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
0: Llavors
1: ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
0: Quina sols posar tu, Joana?
1: Jo la mental, aquest el francès m'agrada, o un tipus que dir, suau.
0: Va, molt bé.
1: Depèn, un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però és clar, aquella carn quedava molt seca, perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit. I un parell d'alls tendres, si en teniu, també.
0: Ja.
1: I allò ho deixo que es vagi quedant rosset. Que vagi quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, i poso la carn. La passo en allà, però no molt de rato, poder 15 minuts. Com veig que la carn ja s'ha passat amb això, i tiro un bon raig de vi ranci i ho deixo evaporar. Si no teniu vi ranci, podeu posar vi blanc o vi negre. És que el vi negre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
0: Sí.
1: El tirar-hi el vi negre, i a mi no m'agrada això.
0: Jo també.
1: Però a vegades, si teniu heu begut vi negre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els en llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari. I si un dia no tens vi, i poses un raig de cava, i queda molt igualment, perquè al final és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem, i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vi negre no m'agrada per aquest motiu, perquè la carn queda massa fosca. Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que redueixi, i posarem una mica de sucre, i haurem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust i a més per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret.
0: Sí.
1: Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, un got de llet, per aquesta quantitat un got de llet d'aquests de l'aigua ben pleno, i li tireu i també ho deixeu
0: la evaporar. Llet, tant la llet... és que sigui descremada com que no,
1: bueno,
0: ho sigui.
1: Jo la tinc sense lactosa perquè és el que faig servir.
0: Val, eh? Però, si no,
1: però si no, la que tu tinguis. I llavors què farà aquesta llet? Farà treure aquest acidor de la tomaca que a vegades molesta. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
0: Sí.
1: I llavors aquesta carn et quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la vas aixafant i et queda una bolonyesa molt molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, t'ha de passar prou bé, no?
1: Ah,
0: i
1: això.
0: Tant que sí.
1: Llavors, quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12, jo m'agrada sempre la pasta al dente. I m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades... si ja estic, tanco el sofregit i m'espero a posar-li, perquè a mi m'agrada el dente.
0: Va.
1: A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra, me la menjo, eh? L'endemà. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé i poseu formatge aquí mateix tot remenat, i després, a més, agafeu una plata o un bol i poseu formatge a taula per qui se'n vulgui posar més.
0: Molt bé.
1: I ja tenim aquests tigliatelle.
0: Ara jo me pensava que diries que els posaríem al forn, però veig que no, eh?
1: No, aquests no.
0: Molt bé.
1: Aquest no, els tigliatelle aquest a la bolognesa no.
0: Molt bé, doncs vinga, Joan, explica'ns els continguts.
1: Els ingredients, eh?
0: I que ves una recepta ràpida, bona...
1: Sí,
0: i bueno,
1: que agrada als nens, agrada als grans, a mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç, una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
0: Molt bé, molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé. Què hi acompanyes, de kiwi blanc, vi negre, o què hi fas? A veure...
1: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc, i el vi negre també.
0: Sí.
1: Abans era més de vi negre. Ara no sé què em passa, que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
0: Jo mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
1: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat,
0: fruitat,
1: no aquell sec, eh? Perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i bueno, i boníssim, i llavors un postre... un flam, podem fer, o una fruita, depèn del que tinguem.
0: Molt bé. A la fruita, doncs, sí que sempre recomanes, també hi ha que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines,
1: sí.
0: Va bé per diferents coses del cos, eh? Que
1: sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Sí, per postres no menjo mai fruita, perquè noto que m'atipa massa.
0: Ah, val.
1: Me menjo un iogurt, no, iogurts tampoc, eh? no en soc gaire jo.
0: Un flam, potser.
1: Un flam o potser una galeta, a vegades. No sóc de moltes postres, eh? Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
0: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent, i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que deu ser una via de
1: una horeta.
0: Una hora.
1: Una horeta, eh? Menys d'una hora no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo.
0: I que agafi el gust
1: de tot això.
0: Molt bé, Joana.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'escalfament global es va situar l'any passat en 1,37 graus i si continuem amb aquesta tendència superarem el grau i mig als voltants del 2030, d'aquí 4 anys. Són dades d'un informe internacional elaborat, entre d'altres, per alguns dels científics de l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic que assessoren les Nacions Unides. L'informe constata que el 2025 va ser el tercer any més calorós registrat fins ara. Hi va haver 65 dies amb onades de calor marina, és el triple del que teníem fa 30 anys. Per la seva banda, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les principals causants d'aquest escalfament, han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
4: Déu-n'hi-do,
5: Déu-n'hi-do.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
2: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
4: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
5: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
4: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
5: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
6: Busques inspiració?
7: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
8: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin, on allar no neix, on allar es fa.

0: Aquí saltem d'un tema a l'altre.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El càncer de pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
2: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica i de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Cumbalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona.
3: Aquesta radiació s'acumula i de fet sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I de fet hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta, perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
2: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú, recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
0: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
5: Xumba, xumba, draca, draca.
6: Superfestassa, revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
7: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
6: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
9: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 23.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

0: La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.
1: Amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: I parlant d'emocions,
4: 29.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programes.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Ràdio Vilasacra.
1: Trinco, trinco o billo, billo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència?
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estrells.

0: informació, música, entreteniment.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.

Sabies que Montserrat també és un nom d'home? Avui en dia tots coneixem Montserrat, la mítica muntanya de Catalunya. I també coneixem a moltes dones que porten aquest nom al seu document d'identitat. Però fins al segle XIX també era habitual que Montserrat fos un nom d'home. I de fet, no és estrany si tenim en compte que Mont és una paraula masculina. Actualment encara podem trobar alguns homes que es diuen Montserrat, especialment si els busquem a Mallorca.

0: tiri-tiri-tiri.
1: Mmm, que bo!
2: Què fas quan et trobes malament?
3: Vaig a un metge amb titulació.
2: I quan no hi ves bé?
3: A un oculista professional.
2: I què fas quan sents malestar emocional?
3: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
2: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: Ni menys.
5: Xarxa local de comunicació.
6: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu i aquí el tens.
5: Xarxa local de comunicació.
6: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
5: Xarxa local de comunicació.
7: Empreses que funcionen.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
3: Digue'm.
4: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?
5: Tanca els ulls.
6: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
7: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Jo us escolto cada dia i m'agrada molt que aquest programa, vull dir que a tots els que han passat aquí, però t'haig de dir una cosa, Xavier, com tu, ningú, no us volia felicitar per això i que us ho passeu molt i molt bé, us felicito. El que no passa en un any passa en un instant.
2: Deixa un missatge.
3: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
1: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
2: Que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
1: Distrae...
3: És molt important fer-ne difusió.
1: I enganxa.
4: És que... Però on s'ha vist? És que... Bueno... RP, that smells good, yeah!
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: dia, salutacions des de la ràdio i a punt estem, doncs, com cada setmana, d'oferir-los amb la companyia de la Paquita Forç, la Paquita de Can Nassos. Bon dia, Paquita.
1: Bon dia a tothom, bon dia.
0: Doncs aquest menú, doncs, que es pot treure'ns una miqueta d'algun problema, menús, doncs, fàcils, ràpids i boníssims, principalment.
1: Bueno, massa ràpid no és, però és excel·lent per fer colla.
0: Per fer colla.
1: I tipalza.
0: Va, molt bé. Això va bé, això va bé, Paquita. I a més, sí que alguns dies es porta algun menú que es fa molt ràpid.
1: Sí.
0: Ja podem preparar el dia abans i això és fantàstic, eh? Miri, jo vaig provar el bacallà a la llauna.
1: I què?
0: I boníssim, eh?
1: Què?
0: Boníssim, boníssim, de veritat, eh?
1: És bo, de veritat.
0: Va ser boníssim, de veritat que sí.
1: I la qualitat del bacallà, el que interessa són les qualitats, també.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè avui mateix, jo dic ara aquí, ho explico amb rap, però si trobeu una senyora bastina, queda riquíssim.
0: És que la bastina és que té tots els gustos, és boníssima, sí que és veritat.
1: Molt bé. Ara per dir-te que va més cara la bastina que el rap.
0: Sembla mentida, això que la bastina anys enrere era un d'aquests peixos ja...
1: Oh, i tant.
0: Bueno, va, vinga.
1: Per dels pobres que deien.
0: Sí, sí, sí, pels pobres.
1: I en canvi ara, noia, és boníssima.
0: Ara comences...
1: I aquest plat que dic jo avui,
0: sí?
1: Creieu-me que si teniu ocasió de fer-ho amb bastina, encara queda més bo que no pas amb això.
0: Doncs vinga, el nom d'aquest plat que ens aporta, Paquita.
1: És el suquet de pescadors.
0: Suquet de pescadors.
1: Sí, que a mi m'ho va explicar un pescador que ells, amb alta mar, ja va sense dir que tenen el peix tal com...
0: Clar.
1: Vull dir, exacte, sí. Fresc i... Però bueno, nosaltres també ens saborim.
0: Molt bé, Paquita.

0: de verd.
1: Sí, un bon ram de julivert.
0: Un ram de julivert, sí, ben maco.
1: I sobretot no hi estuvieu el mig quilo de tomaca.
0: Mig quilo de tomata.
1: Jo sí, agapo aquells pots que són de mig quilo.
0: Sí.
1: I penseu-vos que l'admet, eh?
0: Molt bé.
1: Tot. I és... com que tot es cou molt bé, doncs ja
0: molt
1: està.
0: Bé, que no es faci por de tirar tota la llauna, vale?
1: Un quilo i mig de patates que no es desfagin.
0: Sí, que perquè això de les patates hi ha patates que de seguida es desfan,
1: eh? Jo he trobat les vermelles que em van de perilles.
0: Aquestes són les que aproximadament poden coure.
1: Jo, aquestes em van molt i molt bé.
0: Bueno, diem patates vermelles perquè sí. La nostra audiència, doncs, com les vegi, sap aquestes que són
1: sí,
0: les més adequades.
1: Sí, perquè hi ha vegades, sobretot això sí, perquè llavors us queda pastarada, eh?
0: Sí,
1: si les patates desfà, és horrible.
0: Molt malament, molt malament.
1: Ah, això. 2 litres de peix... o si no teniu amb caldo, que digui caldo de peix, ho feu amb aigua, no sé com, igual, eh? Mm-hmm. Però queda més sabor, clar.
0: Si té una miqueta més el suc sí. De gust de peix, eh?
1: Sí, 8 talls
0: sí.
1: De rap.
0: 8 talls de rap.
1: 8 llagostins.
0: Que serà bo això, Paquita, eh?
1: Sí, home, és clar, és perquè ja et dic, ara si ho fas amb bastina, res de tot això, eh? Només la bastina sola.
0: Vale, vale. 8 llagostins.
1: Mig quilo de closes.
0: Mig quilo de closes.
1: Oli, pebre, sal i un senyor got de vi blanc.
0: I un got de vi blanc?
1: De vi blanc.
0: Vinga, va, posem-nos-ho a fer, Paquita.
1: Doncs sí, senyor. Posem-nos-ho a fer. Primer de tot, quan tingueu les patates pelades, les heu d'esquixar. No tallades... amb d'això, esquixades.
0: És allò que amb el ganivet fas l'arc.
1: Exacte.
0: Sí, molt bé.
1: Puntar el gabinet i que tenen més sabor perquè, esclar, agafen més gust. Primer de tot, peleu les patates i les esquixeu, com us dic. Seguidament, agafeu la cabeça d'alls, que ja la tindreu, és el primer que heu de fer, perquè és el que et porta més feina. Tallada petita, eh?
0: Ah, val.
1: Els alls tallats petits amb el ram de julivert.
0: Tot ben petit,
1: tot ben
0: petit.
1: Tallat,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Llavors agafeu la cassola i poseu l'oli necessari perquè jo primer de tot el rap, els agustins, això ho poso en una plata i els assalo i els empebro i ho poso a la nevera.
0: Això sempre vostè és una qualitat que sempre ens explica com
1: sí,
0: amb el
1: peix,
0: eh?
1: Sí, perquè és de la manera que agafa el sabor del peix.
0: Val.
1: També, m'entens?
0: Quant de rato, Paquita, la nevera?
1: Ai, mira, que tu te posis a fer-ho i és el primer que
0: mitja horeta, per exemple,
1: fa això,
0: rato,
1: exacte.
0: Molt bé.
1: Exactament, una mitja horeta és el que està. Llavors, seguidament, que teniu ja els alls, perquè de seguida són cuits, tingueu ja preparat i tallat el pebrot vermell. Tallat petit també, eh?
0: També petit.
1: També petit. I el verd també. El que passa que no el barregeu, el verd amb el vermell. Perquè el vermell costa una mica més de coure.
0: Ah,
1: i llavors jo, així que tinc els alls, ja que veig que hi ha res ni rossos, eh? Vull dir que...
0: estigui una miqueta de color, eh?
1: Ah, això. De seguida tireu el pebrot vermell.
0: Val.
1: Quan tingueu el pebrot vermell, llavors talleu també petit el verd. I també li podeu tirar.
0: Podem comprovar una miqueta que el vermell estigui una miqueta tou i després tirar-hi aquest
1: això
0: el verd,
1: mateix.
0: Eh?
1: I llavors és com heu de tirar el vi blanc.
0: Ah,
1: abans de la tomaca.
0: Abans de la
1: abans
0: tomaca,
1: de la tomaca.
0: Tanto, eh?
1: Sí, el vi blanc. I llavors...
0: s'ha de deixar coure una mica, Paquita, amb el vi blanc,
1: sí,
0: després?
1: Sí, home, llavors que... sí, i que se'l begui, que diguéssim... no sé com dir-te, vull dir que uns minuts es necessiten per això. Llavors hi tireu la tomaca,
0: tot el mig quilo, com ens ha dit,
1: tot,
0: eh?
1: Sí, perquè l'admet, eh? Vull dir que és una de les coses que hi dona bon cor. I llavors, quan teniu això, heu de tenir les patates preparades, perquè ja us dic que comenceu primer de tot per les patates. I ja hi podeu, quan la fa, què t'he de dir, la tomaca, sí, ben bé 5 minutets de coure, m'entens? I encara que ara venen aquests pots que ja venen preparats, però jo, tot i això, hi tiro un polset de sucre.
0: Val, per si és cas, eh?
1: Exacte, per si és cas, sí,
0: Paquita.
1: Perquè és tan àcida, m'entens? Però, bueno, com que ja ve preparada, tampoc es nota massa. I llavors, quan teniu la tomaca, que ja dius, ja està, llavors les patates... I llavors aquí hem de començar les patates que agafin un bon sabor amb tot aquest sofregit i

0: i amb tot això. I llavors seguidament el caldo, que cobreixin, però bé, eh? Jo us he dit 2 litres, sí, però sempre tingueu-ne. Bueno, i llavors ja us ho dic, està amb aigua. Jo també l'he fet amb aigua, perquè el secret d'aquesta cassola, el que li agrada és fer un bon aioli negat i tirar-li.
1: Com ja estigui tot
0: quan
1: això
0: cuit? Espera't. Primer de tot, ara he dit jo les patates. Quan teniu les patates que hi ha amb la forquilla, us s'enfonsa, llavors ja heu de tirar el peix cru. Cru, eh? Tal com ve. Tal com vosaltres heu preparat, en la plata, doncs posa'l ben posat. I llavors és com si falta suc, però heu de tenir en compte una cosa. Si ho feu amb rap, el rap normalment sempre en treu de suc.
1: Clar, ja deixem
0: abans
1: aigua,
0: de tirar el més suc, val més que el rap pugui treure tot el que...
1: Vale, posaré una, que vostè hagi dit aquests 2 litres de peix,
0: sí.
1: Tirar-los no, els justos i esperar.
0: Quan hi tires les patates, aquests 2 litres són segurs perquè es necessita, home, s'han de coure les patates. M'entens? Però llavors amb el peix sí que vigileu que encara que us sembli que en queden poc, no. Primer poseu-hi el rap i que el rap trigui el seu suc,
1: sí.
0: Eh? I només més aviat sexal, quan hi teniu. I els llagostins, també, llagostins o el que hi vulgueu posar, les closes, tot això. Tot a sobre, i bueno, les closes ja són obertes.
1: Aquest xup-xup amb les patates i hi ha tot, com de rato...
0: Això necessita ben bé una hora.
1: Una hora. Perquè s'ha de fer a foc moderat.
0: A foc lent. Sí. Així és que vosaltres hi poseu, que ja veieu les patates que són cuites, a foc lent, llavors baixeu el foc, llavors ja hi podeu posar tot el peix. Encara que potser una mica amb el peix, 5 minuts que en foc fort també ho admet, perquè és clar, també s'ha de coure el peix. M'entens?
1: Però
0: llavors baixeu el foc i només anar-ho sacsejant. I si, ja us ho dic, si us agrada, feu un bon aioli negat i li tireu per sobre, al moment, no. Quan ja sigui cuit el peix i tot, eh?
1: És a dir, com a últim toc, no?
0: Sí, com a últim toc, i què us he de dir jo? 5 minuts més, anar-ho sacsejant, i des de l'aigua és
1: boníssim,
0: un plat...
1: Eh?
0: És un plat per tipar tothom.
1: Sí, sí.
0: I bueno...
1: I deu quedar una miqueta de caldo també per aquí, per sucar-hi una mica inclús.
0: Ui, tant, aquí sí que hi ha caldo. Ui, tant.
1: Molt bé. Ens anem a repetir ja directament tots els ingredients, Paquita, ja per anar acabant.
0: Sí. La cabeça d'alls, no li estolvieu, el bon ram de julivert, el pebrot vermell, els 2 de verds, i el 1/2 quilo de tomaca.
1: Molt bé.
0: Això és el que feu, el principal. I llavors les patates. 1,5 quilos, jo us dic 1,5 quilos. Si sou gent que mengeu molt, encara que n'hi poseu 2 quilos, vull dir que ho admet, eh?
1: Molt bé.
0: Sí. Sobretot el caldo que no falti, eh?
1: Caldo de peix.
0: El 2 litres de caldo, teniu-los preparats. I llavors ja us ho dic, si heu d'afegir una mica d'aigua també, ja es veu. Però fins que hi tingueu el peix, eh?
1: Sí.
0: Abans de tirar-hi el peix, les patates s'han de coure amb el caldo aquest, eh?
1: Molt bé.
0: I llavors, els 8 talls de rap, els 8 llagostins, perquè jo sempre conto 2 talls per cada un de rap, i de llagostins també 2. M'entens? Les closes, doncs, ja és també el sabor que donen.
1: Molt bé.
0: Que l'oli, el pebre, la sal... I sobretot...
1: I el got de vi.
0: I el got de vi blanc, si no.
1: Molt bé, Paquita, i aquest all negat que ens diu vostè que al final de tot se li volem posar-li, eh?
0: Sí, això si us agrada la família, jo... no li puc posar perquè n'hi ha 3 que ni parlar-ne.
1: Però bueno,
0: però és igual,
1: per provar-ho, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Paquita, per estar aquí una edició més. Fins la propera setmana.
0: Molt bé,
1: adéu, bon dia.
0: I que vagi bé i us agradi.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir 1000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?

0: Ràdio Vilasacra.
1: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és amb Josep Pons.
2: Home, un petit especialista, eh?
1: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de Pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes diferents.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Que bo!
1: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
4: Que quedi clara una cosa des del principi. No hem de fer sexe ni tenir sexe. De sexe en tenim de naixement. No és que tinguem un rampell ultrapurità, és que són traduccions googleres de to have sex. Practicar sexe es pot dir, tot i que sigui més formal que fer-ho. Col·loquialment, cadascú pot optar pel mot que trobi més natural segons la variant dialectal. Cardar significa pentinar la llana amb l'instrument anomenat carda. Follar, en canvi, vol dir prema, aixafar, trepitjant, sobretot els raïms. Ja ho deia Pompeu Fabra o Pau Riba en una cançó. Si avui fem verema, demà follarem. Els més romàntics poden optar per fer l'amor mentre no digueu fer sexe o tenir sexe, tot anirà bé.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
2: Què necessites avui?
3: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
4: Compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Hem de treure el cap a Girona.
2: Hola, sóc la Mariona Borràs i faig quarta. I avui us llegiré Trànsit aeri de Núria Albertí. Les ales i antenes corren gran perill. Volar en primavera no és menys senzill. El trànsit aeri és considerable. No acabar amb vestit és tot un miracle. Per què no limiten la velocitat? Sempre hi ha qui vola com un despistat. Les llestes aranyes estenen la roba. I de fer el sopar, això es pesa el cova.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara...

0: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui. Vaja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.

0: Les onades de calor són cada cop més freqüents i afecten a més països europeus. Segons l'OMS, dos terços dels fenòmens caniculars més greus dels últims 75 anys han passat aquest segle i es calcula que l'any 2050 afectarà la meitat de la població europea, segons aquesta Organització Meteorològica Mundial.
1: Pensa.
2: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
3: I parlant d'emocions...
4: 94.
5: Oh, God!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
2: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Simplement brutal.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 29.688 a les 11 hores i 30 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: informació, música, entreteniment.
1: FM.
2: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Hey, hey!
3: El préssec és una de les fruites més dolces, però menys calòriques. El seu contingut en sucres és baix, encara que pugui semblar el contrari. És ric en fibra i, per tant, millora el trànsit intestinal. En la seva composició mineral hi destaca el potassi. És una fruita molt rica en caròtens, element que en l'organisme es transforma en vitamina A, essencial per a la visió, la pell i les mucoses, el bon estat del cabell i el funcionament del sistema immunitari. A més, els caròtens són potents antioxidants.
4: I és que els productes catalans són salut.

busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil. Bon preu i

falsificats, diem que són falsos, no que són fake. Per nosaltres, l'adjectiu fake serveix per designar contingut falsificat que circula per les xarxes o per identificar perfils falsos, també a les xarxes socials. Teniu un terme concret, el fake news, que són notícies falses o no del tot certes, que normalment també es difonen per internet. A través d'una pantalla de les veritats, com les mentides, corren com la pólvora.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes.
3: Ràdio Vilasacra.
0: Pel romàntic.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Quin mal!
1: On?
0: Al coll! Tinc tortícoli!
1: Tortícoli, Radiosalil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radiosalil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
4: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Això és...
4: És meravellós.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Lidón Gasull és la directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: El curs és a punt d'acabar, un curs que ha resultat complicat per a la logística familiar amb vagues continuades, però vosaltres dieu que esteu en el mateix vaixell que els docents, que és el de millorar l'educació, l'educació pública.
2: Bé, nosaltres directament hem cridat, som part d'aquesta manifestació, sobretot després del no al preacord. Hi ha un missatge clar, que és el que portem dient les famílies, és això, no va de condicions laborals, va de problemes estructurals del sistema, i aquí el que nosaltres reivindiquem és el nostre paper com a agent de la comunitat educativa per poder construir aquestes propostes que donen solucions estructurals al sistema educatiu, i ho hem de fer de forma col·lectiva amb els diferents agents de la comunitat educativa. Toca treure el tema de la mesa de negociació sindical i cal posar-lo en un altre espai on estiguem els diferents agents, on puguem arribar acords, on puguem posar criteris sobre la taula, però també calendari i pressupost.
1: Estem parlant d'una cosa que va més enllà d'un conflicte laboral, estem parlant d'un problema estructural de país. Les famílies reclameu un gran acord per l'educació pública. S'han posat en contacte amb vosaltres des del departament per conèixer la vostra opinió?
2: No, la veritat és que sí, vam tenir dijous una reunió amb la consellera, que no estàvem només la FAC, sinó estàvem totes les federacions de famílies, tant pública com privada concertada, i una mica sí que la consellera volia saber quina era la nostra valoració, una mica d'aquest final de curs, però en cap moment s'ha obert un espai per proposar, per escoltar les nostres propostes i veure com les treballem. Sí que és veritat que des de la FAC li hem traslladat aquesta necessitat a la consellera i li hem demanat posar-nos a treballar amb altres agents de la comunitat educativa i amb el Departament d'Educació per construir aquestes propostes i poder avançar en aquesta línia.
1: I quines són aquestes propostes?
2: Bé, nosaltres creiem que s'ha parlat molt d'inclusiva, però quan parlem d'inclusiva hem de parlar de com hem d'organitzar els recursos, de quins són els perfils professionals que ens fan falta, i sobretot hem de parlar de mesures concretes que sabem que funcionen i que tenen un impacte positiu en l'aprenentatge. I entre les mesures que la FAC posa sobre la taula i que serien un canvi estructural en el sistema per garantir l'educació inclusiva està la mesura de la codocència, no? Intentar implementar la codocència en els centres educatius com a forma de garantir l'educació inclusiva creiem que seria un pas endavant. Després també, i així ho hem traslladat, està l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica. Això ja no és un fet puntual, estem parlant de que s'ha convertit en un problema estructural. Els episodis de calor cada cop són més extensos i cal abordar l'adaptació dels centres educatius. D'altra banda, tenim la planificació educativa de la pública. Portem molts anys sense abordar aquest problema, i el que ens estem trobant any rere any, que el que fem és anar tancant línies de la pública mentre seguim renovant automàticament els concerts educatius, no? Tenim un context de sobreoferta de places com a conseqüència d'una renovació sense revisar dels concerts educatius, i creiem que això no pot seguir així. El sistema educatiu públic ha de ser la pedra angular, ha de ser la prioritat de qualsevol govern, i per tant, si cal tancar línies educatives, han de ser primer les de la xarxa privada concertada abans que tocar la xarxa pública, no? I després, evidentment, tenim el tema de la gratuïtat del sistema educatiu. Hem d'avançar amb menjadors universals i gratuïts també a l'educació secundària. Hem d'abordar també els reptes dels horaris, que no en parlem, i hem de també abordar el tema de la gratuïtat real, no? Cada cop les quotes escolars són més cares. Ara tenim també sobre la taula el problema de les sortides i les colònies. Hem d'abordar aquesta situació. El primer que hem de fer és garantir que es facin a tots els centres educatius i garantir que es facin de forma gratuïta per garantir que tots els nens i nenes puguin fer-les. I bé, hi ha moltíssims altres reptes, però creiem que només començant amb aquests ja a posar fil a l'agulla en aquests reptes ja estaríem avançant.
1: Molta feina a fer, el curs ja s'acaba, però de cara al vinent no es tracta d'anar avançant per aconseguir això que és l'objectiu de tothom, una escola pública amb recursos i de qualitat. Lidón Gasull, directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Des d'aquí, petons...

Els de Prop ens porten més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i

0: avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'Alt i els del Baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat vi a través tornant de França de bell matí, desvetllant enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de talitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.

0: sento, compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento, hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 van haver-hi 28 ferits i 8 morts per armes de foc. Les xifres són preocupants. I en el que portem d'any, 18 ferits i 6 morts. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura de la Policia Catalana.
2: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de narcotràfic.
1: Per fer-hi front, els Mossos i el Departament d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon.
3: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
1: A tall d'exemple, en quant a tinença d'arma, el Departament d'Interior planteja que la pena passi a ser de 4 a 5 anys de presó en lloc del 1 o 2 anys que hi ha actualment en el Codi Penal, així com que reculli també i espeni l'exhibició d'armes, quelcom que a dia d'avui no passa. Unes propostes que ja s'han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui des d'Interior asseguren ha recollit el guant.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Sol de luz tarda.
3: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
4: ¿Cómo?
5: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
4: ¿Cómo?
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: I parlant d'emocions...
8: 71.
9: Please.
10: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
11: Gent Ràdio Vila-sacra.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Que els menors catalans accedeixen al seu primer mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF que ha treballat al Consell d'Enginyeria Informàtica i la Universitat de Santiago i que s'ha presentat a Barcelona i ha anat al Toni Fortesa.
2: 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja té telèfon propi i l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Són algunes de les dades de l'informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital. Carina Gibert és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
3: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, se'ns escapa pels racons i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: L'estudi alerta que quasi el 10% dels joves podria patir un ús problemàtic de les xarxes associat a més ansietat, ciberassetjament i violència digital. Un de cada 4 adolescents declara haver patit assetjament escolar. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela.
4: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
2: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves ha rebut pressions per enviar fotos o vídeos de contingut eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

Tarrés actuarà a la Ciutadella de Roses el primer dia d'agost en el primer concert que faran després de la gira de comiat de l'any 2024 i únic d'aquest 2026. Al cartell d'aquesta jornada també hi ha l'actuació de l'Axan Busto, que aquest any celebra la gira del seu 40è aniversari i que va donar suport a Gossos en els seus inicis. Feia 20 anys que les dues bandes no coincidien en un mateix escenari, com va passar el 2006 al Palau Sant Jordi en el Festival Catalunya Acció Sonora. Les entrades dels Sons del Món es posen a la venda al

de paraules entre llengües és una cosa natural. Si en català condemnem els castellanismes és perquè, sobretot des de fa unes dècades, en tenim masses. I perquè el castellà aboca moltes més paraules a la nostra llengua que no pas al revés. Sigui com sigui, els que fan el diccionari són raonables. I com que saben que és natural rebre paraules d'altres llengües, hi han acceptat alguns castellanismes. Per exemple, tot i que el diccionari hi ha gratis, les formes pròpies del català són gratuït o de franc. Buscar està acceptat, però originalment en català només s'havia dit cercar. Entregar i entregar són altres d'aquests casos. Les formes més genuïnes en català són lliure i lliurament.

0: Show de luz tarda.
1: Show de luz tarda.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
4: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
3: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
5: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè en qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
3: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
2: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
3: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
9: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions,
1: 66.
2: A Ràdio Vila-sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
3: ¿Qué te voy a decir?

0: Aquí fem experiments, experiments radiofònics.
1: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: No, 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: No, li he dit 33. 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: 33.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
2: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
1: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Què dius ara?
1: Sí, sí.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
1: Telepizza.es.
2: Telepizza, el secret és a la massa.
3: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: Bé, no?
5: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. És
2: Ràdio Vila-sacra.
3: M'encanta.

0: Amagatzem Jotes Sánchez et proposem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'avinguda de Salvador Dalí i Domènech.
1: Novita! Radio Vila Sacra, tot un invent? Sóc Doraemon i ho sé de ben ser.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau.
1: Ràdio Vilassacra.
2: Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Setze dins.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.

0: Més informació. 972 50 75 23.
1: Places limitades.
2: Xot de luz tarda.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Hola, maco. Mira, vull parlar d'una cosa que està passant que, no sé, jo ho veig molt, molt malament. Mira, se posa una a veure, que estic nerviosa. Una gent que veu i es punxen, i es droguen, i venen droga, i de tot. Bueno, jo no em sembla bé aquesta imatge pels nens que venen aquí al comercial. També van els gossos, tot el que tu vulguis. Bueno, l'altre dia va passar una cosa, va vindre la policia i va dir, home, on vols que fiquem? Vale. Foten multes per fumar, foten multes per tot, i per això, res. Els datos, bum, bum, una denúncia d'aquestes per molestar la gent i s'ha acabat. I em diu, a veure, on te vols que ho fiquem? Però li diuen el mateix. Jo cuido nens de 3 anys i no tenen per què veure això. I que es punxin i que facin de tot. I caguen i pixen i tot. Escolta'm. I que te diguin, ah, què vols que fem? On te'ls posarem? En un centre, mira. Fumant porros, fan de tot. A veure, i passen de tot olímpicament. Te diuen, a la cara, què vols que fem? A veure, on te'ls posem? A l'Ajuntament, més. Porta't a l'Ajuntament, au. A veure, o si no porta un vàter, que caguen i pixin com Déu mana, vale? I jo no tinc que tindre por d'anar allà, perquè és un parc. A veure, en un parc no vull. Vale, i un batonàs.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs. La vida sona bé. Escolta-la.

0: Amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
1: Continguts en xarxa.

0: Piqué me dejó porque escucho Radio Vilasacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.
1: Propostes en xarxa.
2: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, talladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Cal Trapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Cal Trapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Les cases de colònies no volen ser moneda de canvi entre els sindicats educatius i el departament i demanen un reconeixement propi. Werner Esteller és el president de l'ACAC, l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
4: Nosaltres ja apoyem els mestres. L'únic que demanem és que, per no tornar a ser moneda de canvi, per posar-nos al lloc que ens pertoca, si us plau, que se'ns reconegui dintre del sistema educatiu com l'eina que som.
3: Una eina inclusiva, de cohesió i també de saber treballar fora de l'aula. Un model de país. Jaume Ramos, director comercial de Gestels, empresa que gestiona 7 cases de colònies.
5: No podem concebre un curs escolar sense colònies ni sortides d'un dia. Som quelcom que ha de ser inherent a l'activitat educativa de les escoles, que ha de formar part de del projecte educatiu i de les activitats que amb caràcter segur facin els nois i noies durant el curs escolar.
3: En joc, la feina d'un 5.000 treballadors.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al castell de Miravet, la cartoixa d'Escala Dei, el castell monestir d'Escornalbou i el reial monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Radio Vila Sacra.
1: Made in Europe.
2: A Bezoya són molt de viure, molt fort.

0: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
1: Filas across and set punchero. Efa Emma.
2: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
3: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
4: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. El Rei de la Rajola.com.
5: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Olivella, Campany.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki-biki!
3: Vale.

0: fan ideal per a qualsevol ocasió. El vols provar?
1: Vinga, va, posa'm un Sega 2 del Delta.
2: Demana l'original Sega 2 del Delta. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
3: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: viatge en el temps.
1: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.

0: Amb quins mitjans de comunicació t'informes habitualment?
1: Twitter.
2: El País i l'Ara, però també consulto VilaWeb i altres mitjans en funció del dia.
3: La televisió i la ràdio.
4: El Mene, amb gent que va postejant notícies.
5: Sobretot per internet, sí.
6: Per la televisió.
0: Creus que els mitjans són independents actualment?
7: No hi ha hagut mai mitjans independents, vull dir, són subjectius.
5: Crec que no, són molt superficials, crec.
1: No.
3: Massa gent controlant coses que no s'haurien de controlar.
2: No, el problema no és que no els puguis controlar, el problema és saber qui hi ha al darrere i tot això, i quins interessos pot defensar, etc.
4: No, de cap manera. I molt de futbol per tapar altres coses que estan passant.
1: Jo crec que no ho són. Jo crec que està bé una mica contrastar les coses, saps? I mirar diferents notícies per diferents mitjans.
2: La independència és saber si hi ha poders ocults al darrere.
0: Quina mesura creus que els mitjans són fiables?
7: Són fiables per saber més o menys les dues o tres coses més importants, però vull dir que no són l'única font de consulta.
2: Jo penso que sí, que són fiables. Una altra cosa, que tu estiguis d'acord amb l'altre vessant, que té un mitjà que no és només informar, sinó que donar opinió.
4: La gent ha de fer la seva opinió política o del que passa al món a partir d'una altra manera, perquè ens tapa molt amb altres coses.
3: Crec que a les notícies no emeten totes les que són, sinó les que ells creuen que pot donar més bombo.
5: Jo preferia pagar algo para tener algo fiable que algo financiado por una empresa y que no estar seguro de la información.
8: No todo lo que sale en la tele es verdad.
0: Creus que el fet de que hi hagi publicitat als mitjans o les empreses que hi hagi darrere que financin el mitjà poden influir en la informació que donen o que deixen de donar?
4: No, crec que les empreses realment estan venent.
7: I si hi ha Endesa de patrocinador, doncs clar, vull dir, no pots rajar que hi ha talls de llum.
3: Clar, jo crec que sí, les multinacionals que hi ha darrere tots els mitjans, doncs són les que al cap i a la fi tenen l'última paraula per decidir el que es publicarà i el que no.
0: Coneixes mitjans alternatius?
3: No.
7: Sí, jo a vegades consulto, moltes vegades consulto de directe i així també, clar, pequen del seu... té també un peu coix, però no, va, són mitjans molt fiables també.
4: Sí, amb un guàrdia, sí.
1: Sí, és una bona opció, és sempre, sempre. Tot el que pugui ser vist des de fora, que no hi hagi influències polítiques, que no hi hagi influències econòmiques, que no hi hagi, saps? És el més pur, jo crec.
4: O si no, realment un mitjà que sigui objectiu totalment, que això ja, això és l'utopia. És Càvita.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Que els menors catalans accedeixen al seu primer mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF que ha treballat al Consell d'Enginyeria Informàtica i la Universitat de Santiago i que s'ha presentat a Barcelona i ha anat al Toni Fortesa.
2: 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja té telèfon propi i l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Són algunes de les dades de l'informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital. Carina Gibert és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
3: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, se'ns escapa pels racons i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: L'estudi alerta que quasi el 10% dels joves podria patir un ús problemàtic de les xarxes associat a més ansietat, ciberassetjament i violència digital. Un de cada 4 adolescents declara haver patit assetjament escolar. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela.
4: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección. De pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
2: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves ha rebut pressions per enviar fotos o vídeos de contingut eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: De oca a oca y tiro, per quien toca.
1: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy.

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.
4: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

0: frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Era digital. Revolució tecnològica. ISDE.
1: Els nous temps demanen noves solucions.
2: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
1: Visita'ns a ditec.es.
3: Please, hello.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Com està el pati?
2: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.

0: 2 50 75 23.
1: Places limitades.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Et volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.
9: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació a www.producciointegrada.cat.
10: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
11: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
10: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
11: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
10: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 1648 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: A punt per dir sí.

0: Al portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ja encontré la teva casa ja.
1: Som d'aquí.
2: La més musical de l'Empordà.

0: massacre.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
2: No ens escolta ningú.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, puntualització de lo que acaba de dir l'Immaculada. Sí que és veritat que els impostos municipals han pujat una burrada. A l'IBI, per exemple, jo, ha sigut un atraco a mano armada aquest any. Com que tenim una parada, bueno, un pis que no fem servir, però és clar, és nostre, doncs, com que tenim una parada de trambaix davant de casa, paguem, això és de jutjat de guàrdia. El que passa és que a mi em fa una ràbia perquè no ens organitzem, però ens hauríem d'organitzar tota la gent que paguem aquest impost. Però escolta, a vegades diem, hòstia, quina injustícia, o sigui, el que viu en el carrer de darrere, que ho té a 3 minuts igual, ja no ho paga aquest impost. I el que veu a primera línia, sí, doncs com a mínim que ens donin un carnet i nosaltres no haguem de pagar el trambaix. És una, de veritat, eh? Cada vegada que ens arriba aquest impost, com que és un pis que ni el fem servir, però bueno, allà està, és que ens treu de polleguera, perquè això sí que és un impost, bueno, és igual. Que sí, que han pujat moltíssims els impostos, ara jo de la Immaculada tampoc he entès què volia dir. No he entès res. Adéu, rei!
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern britànic prohibirà per les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició, a mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.

0: aparadores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Aparadores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.
1: Lo importante en esta vida no es ni cantar bien ni mal. Lo importante es cantar.
2: ¡Ole! ¡Ole!

0: La nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
4: Som ràdio.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Aquests llençols que se t'han estripat.
2: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
3: Aquells texans que s'han trencat.
4: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al

0: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
1: És
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tot Brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Bona nit.
1: This is one DJ you don't want to fuck with.
2: Torn per la cultura.
3: A punt ràpid. El català es divideix en dos blocs, l'oriental i l'occidental. Jo parlo oriental. En català oriental tenim femení per al numeral dos. Diem dos gats i dues gates. En català occidental, en canvi, no tenen aquest femení. Diuen tant dos gats com dos gates. S'ha de dir que el diccionari ho recull, això. Segons la norma, els que parlen català occidental poden dir sense problemes dos gates. Els que parlem oriental com jo, però ens toca dir dues gates. Una cosa divertida és que aquest dues gates col·loquialment s'ha transformat en dues. Hem fet aparèixer una G aquí al mig. I això per què? Per trencar l'iat. Un iat són dues vocals seguides pronunciades en síl·labes diferents. Du-as. U-e. Aquí hi ha un iat. Sembla que els iats no ens agraden i tendim a posar-hi sons al mig perquè deixin de ser iats, perquè deixin de ser dues vocals seguides en síl·labes diferents.
4: Un viatge en el temps.

0: Escolteu. La història secreta. Doncs imagina't. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
1: WhatsApp. Referent als audífons, voldria comentar que fa 4 anys que em porto i estic encantada de la vida. A veure, com tot en aquesta vida té coses bones i coses no tan bones, però en general és molt positiu. Jo si alguna vegada no els porto i he anat, per exemple, he anat a missa, m'ha costat molt sentir el mossèn. O he anat a una reunió que la gent doncs parla en fluix, em costa molt d'entendre'ls. Això seria la part positiva. Ara bé, la part negativa seria doncs quan, per exemple, estàs en una reunió i la gent crida molt. Llavors ens molesta molt perquè, clar, sents el soroll molt més fort. O quan estàs veient un partit de futbol i el locutor crida molt i està fort a la tele i, bueno, llavors, quan passa això, jo m'estrec.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.
4: El que ha quedat demostrat ningú pot variar. Ràdio Vila Sacra, avui per demà.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Anant a classe, en comptes de servir-me com a aprenentatge, és més aviat una pèrdua de temps.
2: Jo, per exemple, quan és una hora i mitja de classe, molts cops dic que no val la pena agafar el bus per venir por una hora i mitja.
3: Bueno, jo fatal. Jo a lo mejor hago 3 a la semana como mucho.
4: Sí.
3: 3 hores, no dies.
5: Anar a classe és una pèrdua de temps o no val la pena? Són estudiants universitaris que reconeixen que fa mesos que han deixat d'anar a classe. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, atenció, són 6 de cada 10 els alumnes que no hi van.
6: Pau, què diu l'estudi? Per què els alumnes no van a classe?
7: L'estudi apunta que l'absentisme és un fenomen multicausal. El principal motiu, però, és la manera com s'imparteixen les classes.
8: Sí, és rellevant poder anar a les classes magistrals, però que aquestes no estan ben impartides, diguem-ne. L'ímpetut que fiquen a les classes que fa doncs, que aquesta assistència sigui majoritària o no, i també com imparteixen el contingut.
7: Els estudiants cada vegada els fan més mandra fer el trajecte fins a la universitat, i més encara amb la crisi de Rodalies. Reconeixen també que els costa mantenir l'atenció a les classes magistrals i apunten la irrupció de la intel·ligència artificial.
1: Abans tenies un dubte, doncs era més interessant segurament que te'l respongués el professor. Ara mateix pots preguntar-ho a la intel·ligència artificial i t'ho explicarà, et farà tots els treballs, t'ajudarà a preparar un examen.
7: Malgrat tot, com en qualsevol situació, hi ha excepcions.
5: Pau, de fet, tu has trobat un professor a qui els alumnes han demanat fins i tot que fes més classes.
7: Exacte, és en Jordi Vidal, professor de Ciències de l'Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
9: Jo intento que una classe meva sigui una experiència. Per mi, l'objectiu quan vaig a classe és, a veure, jo què vull que sàpiguen? Avui, per exemple, em toca parlar de l'imperi Acadi. Pues, l'objectiu no és donar informació sobre l'imperi Acadi, sinó que el que vull és que surtin d'aquesta classe absolutament apassionats per saber més coses sobre l'imperi Acadi.
7: I els seus alumnes no es perden cap de les seves classes.
10: Mai em perdia una classe de Pròxim Orient. És que el més important perquè nosaltres anem a classe realment és les ganes que li posi el professor.
11: En Jordi és una persona que té un carisma innat. Troba un equilibri entre explicacions detallades i amb llenguatge molt ric i una mica...
7: Aquest any ha guanyat un premi a l'excel·lència docent que li ha entregat la junta de la seva facultat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
12: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
13: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
12: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.
2: Us en recordeu?

0: you.
1: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
2: Però això què vol dir?
3: Com més siguem, més farem, per descomptat.
2: Carai.
4: Per evitar l'efecte tafaner.
5: És impossible fer-ho tot.
2: Ara, jo ho havia aquí,
6: ara.
7: Això és de riure. No.

0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 76.

Postdates. El veritable enemic és l'oblit. Josep Maria Capdevila a prefaci a Estudis i Lectures. Amb la literatura.

0: Bonària. Des de 1959, tot comença al camp. Perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
11: Ah, màquina!
12: Especialistes en herències.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes en

0: La vols impugnar? Especialistes en herències.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. Especialistes en herències.es. Grup Àries Advocats. Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
3: Bona nit.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

toot toot. Hey, beep beep. Toot toot. Hey, beep beep. Toot toot.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Dina a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com. 100% Empordà.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
1: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
2: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
3: Pareu bé l'orella.
4: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
5: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
4: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine.

Entre els diferents pobles de la Mediterrània, la pirateria va ser una pràctica molt estesa, també en la variant autoritzada per l'Estat, que atorgava llicències de cors, és a dir, la de corsaris. L'objectiu era obtenir uns beneficis complementaris als del comerç i la pesca, així com defensar-se dels atacs de naus enemigues. A les viles costaneres de l'Empordà, des de les ràtzies musulmanes fins ben entrat al segle XIX, hi ha registres constants de l'activitat de pirates i corsaris, tant autòctons com estrangers.

0: Entre els segles XIII i XV, la pirateria va comptar amb el suport explícit dels comtes d'Empúries. Pel que fa a les incursions de potències rivals, el predomini de genovesos i pisans es va veure rellevat pels atacs molt més sagnants del segle XVI a càrrec dels pirates turcs, especialment el mític i temut Barba-roja. A mesura que les diverses poblacions de la zona eren conscients del perill, a Palamós, a Blanes, a Torroella de Montgrí o a Roses, augmentaven les mesures defensives de les torres de guaita a les muralles més ben fortificades. A més, el sometent de les viles veïnes o les milícies locals corrien a ajudar sempre que fos necessari. L'acció dels pirates del nord d'Àfrica, especialment els algerians, va ser molt intensa a partir del segle XVII, tot i ser una pirateria a menor escala. De mica en mica, la pressió va anar disminuint. I en lloc seu, corsaris francesos i anglesos, enemics o aliats segons els tractats signats en cada moment pels respectius estats, campaven per les costes empordaneses. Patrons i comerciants nadius van reaccionar a finals del XVIII armant els corsaris propis. Mariners experts com Martí Badia Martinet o Jeroni Basart, els més coneguts en els annals de la navegació a l'Empordà. En contra del mite romàntic del corsari solitari, molt sovint patrullaven en esquadra, patrocinats per la corona espanyola, tot i que aquesta solia tenir la vista posada més en l'expansió atlàntica. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de pirates, de corsaris i a l'Empordà, déu-n'hi-do, no?
1: No, i a més és un tema que és molt bonic, el tractem per una raó, perquè hi ha persones que diuen, com el propi autor que avui tindrem, que part de l'origen i de la projecció de Catalunya és la pirateria.
0: Caram, això ara m'has entristit, mira, ves per on.
1: Per unes quantes raons. Unes raons que són, com tots els països del món, no? Són raons del moviment del mar, l'entrada a la Mediterrània, les aigües van, diguem, d'oest a est, i quan arriben a l'est retornen, sí. I aleshores amb les diverses penínsules van cap a l'oest, i aleshores ven el vent del nord, la tramuntana, i tot això ajuda a la navegació, amb el qual doncs els catalans doncs també. Però a part d'això hi ha una altra conseqüència, i és que quan hi ha un lloc on és possible refugiar-se i l'orografia ho permet, o és possible atacar i amagar-se i l'orografia ho permet, doncs hi ha pirateria. I l'última circumstància, si hi ha diferència econòmica o hi ha algun fet que tu et puguis apoderar, ja sigui béns, ja sigui collites, ja sigui és època d'esclavisme, persones,
0: El negoci és el negoci,
1: és la delinqüència, el mar, que és la pirateria, amb una particularitat, que els corsos està molt bé, els ve molt malament si són dels altres, però si són els nostres allò els veiem bé, i això passa també a tots els països del món. Vull dir que les pel·lícules de pirates a vegades són bastant
0: més realistes del que sembla. Qui ens acompanya avui no és un pirata, diguem-ho, ni un corsari, sinó és llicenciat en Belles Arts i historiador de l'Empordà, Gabriel Martín Roig, autor del llibre Pirates i Corsaris a l'Empordà. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí a l'Enguàrdia.
2: Encantat.
0: Hi havia molts pirates, els empordanesos han sigut pirates històricament o va ser una comarca més en aquest sentit dins de l'entorn mediterrani?
2: No va ser una comarca més. Té unes particularitats especials, com bé ha apuntat, són els de les corrents marines. A partir del Cap de Creus hi ha un canvi de vents, un canvi de corrents, per tant era la porta a tot el Golf de Lleó, i per tant també això va afavorir tot el que va ser el corsarisme i la pirateria en aquella zona. També hem de tenir en compte el que comentàvem, és una costa molt escarpada, amb molts penya-segats, amb moltes cales, que permet l'ocultació. Aquestes circumstàncies i les econòmiques, també parlem de la comarca de l'Empordà, que tradicionalment i històricament ha estat una comarca rica, ja des de l'edat mitjana.
0: El pla de l'Empordà. Recordem que Catalunya té molt pocs plans i poques planes, i a més moltes d'elles no estan irrigades fins al segle XIX, i per tant, diguéssim, hi ha molt pocs llocs relativament a prop de la costa on es produeixi prou conreu com per alimentar molta població. L'Empordà és una d'elles, però recordar, correcte, rica.
2: Correcte, sí, aquesta sí, era una d'elles, amb tots els rius que la creuen. Cal recordar ja que el segle XIV o segle XV estava ja considerant una de les comarques més riques de tot el Principat. Aquesta riquesa, doncs, generava que també potències estrangeres o, bueno, tinguessin anel en conquerir i apropiar-se de béns d'aquesta zona. El que passa que l'Empordà va ser una zona que va rebre molt la pirateria estrangera, però també va ser una zona generadora de corsaris. Fixa't la diferència que faig. Aquesta diferència no és casual, és el que comentàvem. En molts escrits, el corsari, perquè no deixàvem de ser corsaris gairebé tots, el corsari vingut de fora, en els escrits locals, era considerat pirata, no?, com algú més despectiu. Mentre que el corsari generat propi, o propi de l'Empordà, doncs en certa manera se'l justificava dient que era corsari i no pirata. Per tant,
0: era un valent soldat, en definitiva, sí, no?, que anava a lluitar d'aquella manera contra els enemics i, per sí, tant, tot el que fes era absolutament justificable.
2: Però és curiós constatar que quan parlen sempre, quan es parla sempre de la pirateria turca, pirateria algeriana, sempre fem servir aquest mot, la pirateria, quan realment gairebé tots eren corsaris, excepte alguns malfactors, que ja comentarem, que hi havia uns quants, que anaven pel seu compte, que eren bàsicament bandolers del mar, no?, que no tenien a cap llei. Però sempre darrere del corsari hi havia una patent de cors, un permís per part d'una autoritat que els hi permetia guerrejar o fer aquesta mena de guerra encoberta que anava a perjudicar sempre diguem, el comerç de l'enemic, el comerç del contrincant o fins i tot sembrar pànic, vull dir, atemorir una zona determinada d'una potència a la qual no era aliada.
0: Òbviament de pirates com a tal en podem parlar com a mínim des de l'època romana, en què sí, Pompeu es dedica a fer tota una campanya contra pirates a tot arreu,
1: vull dir, per exemple,
0: vull dir que aquesta és molt coneguda, però és que això va ser un constant. Però jo no sé si a l'Empordà, o almenys a la zona costanera propera a l'Empordà, ens podem remuntar tan lluny per parlar de pirateria.
2: Dissortadament, tan lluny no. Segurament hi haurà alguna referència romana, però bàsicament jo en el llibre em començo a remuntar al segle IX, quan és l'època d'Armenguer I, que va ser el primer comte d'Empúries. Parlem d'un carolingi, tot i que no era franc, deien que era local, era un personatge local, doncs va ser el que va aglutinar tot el comtat d'Empúries al seu voltant. Tenia una particularitat amb Armenguer I, que davant de la gran força que va haver-hi en aquell moment, que la gran influència del califat de Còrdoba, molt poderós, doncs va decidir plantar cara, no defensant-se de les ràgies, possibles ràgies musulmanes que vindrien anys després, sinó atacant. Pensant, la millor manera de defensar-se era l'atac. I llavors
0: havia de ser molt valent, perquè estem parlant dels moments àlgids del califat de Còrdoba. Vull dir que no és una... El califat de Còrdoba acaba el 1020, si no m'equivoco, i aquests moments, en canvi, són prou importants. Té un exèrcit molt format, una bona flota, aliances clares. Per tant, anar a atacar el califat s'ha de ser molt valent o molt boig,
2: Vull dir que s'hi atrevia. No. Pensa que el 813, els mateixos... corsaris o pirates o a través d'una ràtzia del califat de Còrdoba saquegen Còrsega. El que fa Armenguer I és preparar una petita flota i es dedica a esperar aquests vaixells justament al canal de les Illes Balears. Quan veu passar els vaixells carregats amb totes les riqueses que havien agafat de Còrsega, doncs s'hi va enfrontar, va guanyar la batalla marítima i explica que el mateix Armenguer I va rescatar 500 persones alliberades que havien pres els mateixos musulmans per ser esclaus.
1: O sigui, pirateix els pirates.
2: Ah, això mateix. Però això era una pràctica habitual. Pretejar els pirates i alliberar fins i tot vaixells capturats. Pensem que normalment es podia donar el cas fins i tot al segle XVIII que un vaixell corsari doncs portés arrossegant tres vaixells més al darrere. Això també alentia la marxa. Per tant, a vegades suposava, era molt més fàcil capturar o prendre les mercaderies a un pirata que havia capturat ja unes mercaderies que no pas enfrontar-se amb una nau sola, no? Per qüestió de maniobrabilitat i la qüestió d'assalt, no? A vegades resultava molt més fàcil. I en molts casos, molts d'aquests vaixells acabaven alliberant els vaixells perquè els deixessin en pau.
0: Clar, a més, els vaixells capturats havien de ser governats habitualment per mariners que ja portava el vaixell pirata inicial, amb la qual cosa tots els vaixells s'afablien, perquè si en el vaixell pirata hi havia, m'ho invento, 200 mariners i n'havien de destinar 50 o 100 als altres vaixells, de sobte la força bèl·lica es reduïa a la meitat. És clar, exacte, això això contribuïa que fossin fàcilment capturables, o més fàcilment
2: Exacte.
0: Capturables.
2: El cas és que Armenguer primer va començar a tenir èxit amb aquestes petites incursions corsàries contra el califat, i en poc temps va començar a fer una flota. Això tenia el punt de partida sempre des d'Empúries, tot i que sabem també que el 859 els normands, una de les poques incursions també vikingues que hi ha a la zona, doncs destrueixen Empúries, i llavors el comte decideix passar a la capital, a Castelló d'Empúries, que és quan es fortifica la ciutat.
0: Sí, és i més arrasarat.
2: Això, i de fet s'hi crea un port. Penseu que allà hi havia un gran llac navegable que podies entrar des de, directament des de la Badia de Roses.
1: Estem per tant, de tota la zona dels Aiguamolls de l'Empordà,
0: que aleshores
1: era un Empúria Brava, sí. I allí per, sí, per situar-nos.
2: Sí, però el llac ja de Castelló d'Empúries ja no existeix, però si ens situem a la muralla, mirem tota la plana, hem de pensar que tota aquella zona estava coberta d'aigua i amb certa fondària, perquè et permetia arribar ben bé fins a les portes de la ciutat, les portes de la muralla amb els vaixells. I trobem que ja el 891, poc després, Sunyer primer, ja comptava amb una flota poderosa de 15 naus, en aquell temps era bastant important, que fins i tot s'atrevia a fer incursions a Granada i va atacar fins i tot la ciutat de Petxina, una de les més importants comercialment de tot el sud peninsular, que era la que proveia la zona peninsular, el comerç entre la zona del nord d'Àfrica i la zona d'Almeria.
0: Aquests atacs només tenen un sentit comercial, perquè estem parlant, clar, que el comte d'Empúries es plantegi la guerra contra el califat, no té cap mena de sentit geoestratègic, diguéssim, és purament per dir, aquells tenen molts diners, o molts béns, o molts possibles esclaus, anem cap allà, aviam que captem, no? Perquè no té cap altre sentit.
2: No, absolutament. No. El corsarisme pot semblar un acte heroic, pot semblar un acte patriòtic, o d'autodefensa, però darrere de tot, com amb la majoria de les guerres, hi havia una qüestió econòmica.
1: La particularitat que el ric és el sud.
2: Sí,
1: clar, hem de canviar el ric està al sud, i els pobres, que eren la gent d'aquella època de la Catalunya vella, que encara no
0: es deia ni Catalunya,
1: ni havia arribat encara, no havia arribat a la Panadella i no passava del riu Foix, per situar-nos,
0: eren quatre replegats, diguem-ho així clarament, esclar. Sí, esclar, en canvi
1: quatre intrèpids arrebossats però replegats.
0: Sí, era exactament així.
2: Tot i que el comtat d'Empúries en aquell temps
0: era una altra cosa, altra cosa, sí.
2: Que tenien cert punt de riquesa i tenia també una demografia que ho permetia, no? Al contrari d'altres comtats de la marca hispànica d'aquell temps, que eren molt més pobres demogràficament.
0: Sí, a més és lògic, perquè en un lloc on els conreus són més generosos, on a més tens un accés directe al mar, etcètera, lògicament pots mantenir més població i, per tant, se't mor menys gent perquè menja millor, és més fàcil de defensar i, per tant, tot contribueix a que la riquesa fa rics, diguéssim,
1: correcte.
0: No?
1: És bueno, encara fins al present.
0: Sí.
1: Això tinguem en compte de que les comarques amb renda per càpita més alta de Catalunya, entre elles hi ha l'Empordà, hi ha tot l'Empordà, vaja, no l'alt. I després també hem de pensar que el riu Ter, que una part del Ter li aporta aigua cap a Barcelona a partir de l'embassament de l'embassament de Sau, el Pasteral i tot allò, llavors l'aigua no li prenien.
0: Clar.
1: I llavors vol dir que regava més, vull dir que tot això vol dir més cultiu, vull dir, són aquestes coses que de vegades situar-te en el segle IX i X et situes molt més, perquè l'Empordà sempre ha sigut ric.
2: Només cal tenir present que des del segle XV ja ha documentat la irrigació de les terres que van des de Torroella fins a Pals, precisament pel cultiu de l'arròs.
0: Quan els comtats comencen a créixer, bàsicament sota l'hegemonia del comte de Barcelona, i comencem a parlar en aquell moment una mica difícil de tenir clar de la independència de Catalunya o dels comtats, teòricament 987, vés a saber si això ho tenien clar ells, que el 987 eren independents, però en tot cas al voltant de l'any 1000, diguem-ho així, que serà més clar.
1: Sigui el 85 que diuen alguns,
0: sí,
1: sigui el 87,
0: altres que ja parlen del 1992, és igual.
1: És aquests anys.
0: Sí, és aquests anys. L'Empordà també era el segon comte més important important, diguéssim, el Comte d'Empúries després del Comte de Barcelona, sens dubte, per potència. Com ho vivia això? Els pirates i corsaris comencen a mirar-se els altres comtats com una possible presa o no? O hi ha una política internacional que això ho impedeix?
2: Doncs, si li preguntes als reis del seu moment, ho vivien bastant malament.
0: Ja m'imagino, ja.
2: Ja Jaume I va començar a regular el corsarisme.
0: Sí, no? Segle XIII, evitar... sí.
2: Exacte. I fins i tot reis posteriors, com Pere el Ceremoniós, va ser dels primers que van començar a repartir 14, patents, això, patents, sí. Exacte, patents de cors, i sobretot quan ens trobem amb les guerres contra Gènova, o bueno, totes aquestes, també pel control comercial de la Mediterrània, no? Però, clar, es trobaven sobretot amb Ponço IV, que va ser comte d'Empúries, van trobar un comte díscol, no? Un comte que es van trobar amb problemes, perquè sempre...
0: Això va ser bastant habitual a Empúries, eh? El comte d'Empúries, Déu-n'hi-do, no sempre...
1: El comte de comtes, els problemes de faldilles
0: era un comtat intens, eh?
1: Fan alguna obra, en fi, em sembla que és a Bellcaire, que fan una obra de representació teatral amb tot això, no? Que val la pena veure, perquè surten tota la problemàtica, surten els genovesos, que són els enemics històrics de Catalunya. Bueno, és un sidral...
0: Sí, important.
2: Sobretot al segle XIV, doncs es troben que la corona vol regular tot el que és el món dels corsaris, vol controlar sobretot el corsarisme, també per qüestions econòmiques, perquè de tot el que es capturava en recaptava un cinquè, sempre la corona, clar.
0: És un 20%.
2: I el que passava és que el comte d'Empúries anava a la seva. I llavors ell, com que es creia en el mateix nivell que el comte de Barcelona, no volia rebre ordres directes del comte de Barcelona, que també era el
0: rei. De fet, tècnicament, era veritat.
2: Vull dir sí, per això dic...
0: Però esclar, era un tema d'hegemonies per poder, que el comte de Barcelona, que a més, molt sovint era també comte de Besalú, de Girona, etc. Tenia molt més pes dins dels comtats. Però, tècnicament, tots tenen comptes i, per tant, no podia tossir-li, teòricament.
2: Correcte. Sí. Doncs no atenia a tots els tractats de pau que havia signat la corona amb potències doncs comercialment amigues, no? Com podien ser fins i tot els regnes del Marroc, o podien ser fins i tot la República de Venècia. I això portava molts problemes als monarques catalans en general, fins ben bé a principis del 15, que és quan s'anexionen, diguem, d'una manera prou particular al comtat d'Empúries. Sempre el personatge clau és Hug Pons IV, que realment sempre va fer la punyeta als reis i va fer el corsarisme per la seva banda i capturava naus de o marroquines o venecianes que portava a Empúries o a Cadaqués, que eren ports seus, de la seva jurisdicció. Venia totes les mercaderies i fins i tot venia tota la tripulació com a esclaus. I després mal de caps per poder recuperar tota aquesta gent, perquè el monarca de torn de l'època havia de donar explicacions i moltes vegades satisfer econòmicament les reclamacions de la República de Venècia o d'altres regnes que eren o tenien pactes comercials o pactes de pau en aquell moment.
0: I que el comte d'Empúries ja s'ho feia venir, perquè entre altres coses no havia de pagar ell, no? O sigui, en definitiva no. Volia no pagar ell, en tot cas que pagués el comte de Barcelona o el rei de la corona, i ja s'ho faran, no?
2: Exacte. Sí, però això també va comportar moltes desavinences i fins i tot va estar a punt de generar conflictes bèl·lics a l'Empordà per aquestes causes. Va haver-hi moments en què l'exèrcit reial va estar a les portes de Bellcaire, com qui diu, a punt per entrar al comtat, i última hora es va salvar. Però, bueno, després de tots aquests anys de lluites i baralles, perquè fins i tot Castelló d'Empúries acollia aquells pirates, i ara sí dic pirates, sí, aquells que anaven una mica fora de la llei i els donava protecció, i això tampoc acaba d'agradar al rei.
0: Doncs, m'imagino, ja.
2: Després de tots aquests anys de desavinences, doncs finalment doncs, com bé sabeu, a principis del segle XV, doncs per qüestió d'un contracte en el qual el comte d'Empúries deixa de tenir descendència directa, i un contracte que s'havia signat dècades anteriors, doncs passava a dominis del rei. I el rei el que va fer posava la seva dona com a comtessa d'Empúries, i a partir del segle XV els comtes d'Empúries, diguem, són comtes amics, són comtes de la família, de la casa reial de Barcelona.
0: Sí, perquè fins aquell moment no només no ho eren, sinó que a més volien descaradament a la seva.
2: Exacte.
0: Marcar distància sempre que podien. De fet, això dels conflictes bèl·lics amb la casa d'Empúries, em sembla que podríem dedicar-hi un programa, perquè és bastant divertit. Sí. Ja, bastant de marro històric amb aquest tema, a més durant força segles. En tot cas, tornem als pirates i els corsaris. El comerç a l'Empordà, en aquell moment, estem parlant de l'edat mitjana, devia ser prou important com per generar també tot aquest moviment de pirates i corsaris. Qui eren els pirates que atacaven els comerciants empordanesos o catalans que anaven per allà en aquell moment? De qui rebien en aquelles circumstàncies?
2: A veure, si ens remuntem ja al segle XIV-XV, ens trobem ja amb els conflictes amb Gènova. Estem en un moment a la Mediterrània que hi romp una nova potència. Estem parlant de la corona catalana-aragonesa i pretén ocupar un espai que ja estava ocupat per la República de Gènova i Pisa. La República de Gènova i Pisa primer s'enfronten amb una guerra que és a finals del 13, que entre els dos, que dirimeix qui és el que al final agafa les rendes. Pisa acaba perdent. Pisa en aquells moments era una potència amiga dels catalans. Per tant, aquesta circumstància fa que hi hagin els primers atacs genovesos a la costa catalana. No? I fins i tot ens trobem genovesos importants, no? Com els germans Espinola o si no, la família reial de Mònaco, que tenien avui en dia els Grimaldi, que després acabaran ocupant el Principat de Mònaco, que eren dels pirates genovesos importants d'aquells temps i que sotaven, que els trobem documentats a l'Empordà.
0: Que se'n sortia de l'Ola en aquella època, els seus atacs.
2: Exacte, a la premsa de l'època.
1: Sí. No, això està molt bé el que acabes de precisar per una raó, perquè apareix Catalunya, perquè clar, ara tothom veu les Illes Balears i el País Valencià com lligat a la història, a la projecció catalana cap al sud, però ho hagués pogut fer algun altre regne, sobretot sí. Les Illes Balears.
0: Sí, sí, i tant. Gènova...
1: Clar,
0: Gènova... A més,
1: i els pisans s'ho plantegen.
0: Sí, home, i tant. De fet, la primera invasió a Mallorca, que és una invasió que surt bé però que no s'hi queden, diguéssim, en 1180,
1: no
0: sí. O no recordo exactament, 1160...
1: No repoblen ni colonitzen.
0: Són pisans i catalans
1: sí.
0: Junts.
1: Vull dir
0: que,
1: sí.
0: Que déu-n'hi-do, ja era això. I a més, sí. Gènova té una altra qüestió que, clar, nosaltres, pel nom de Gènova, és com si Catalunya es digués Barcelona, diries, ah, és només una ciutat. No, Gènova tenia un interland, diguéssim, i tenia uns contactes, i no només era la ciutat, era un gruix territorial importantíssim. Sí,
2: de totes maneres, si la gent coneix una mica el paisatge, l'orografia que té la zona de la Ligúria, s'entén, perquè vull dir, són aquells penyassegats o aquelles muntanyes que s'alcen tant arran del mar que bàsicament la principal comunicació que tenia entre Vila i Vila havia de ser marítima,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: Terrestre era molt complicada.
0: Sí, sí.
2: Bueno, el que passa és, doncs, després de dirimir la guerra al final entre Gènova i Pisa, que va ser entre 1282 i 1284, finalment acaba guanyar Gènova, i llavors deixa de veure Gènova deixen de veure els pisans com uns enemics i orienten tota la seva ira, diguem, d'alta manera, per dir-ho de manera amable, contra la corona catalana-aragonesa. Però ja, de fet, hi ha dos fets que acaben d'encrespar els ànims dels genovesos, no? Que primer és el segle XIV l'actuació de la Companyia Catalana d'Orient, és a dir, la idea crear els consolats de mars, expandir-se i envair, en certa manera...
1: El cos armat dels almogàvers.
2: Exacte, sí. I envair, en certa manera, competències comercials que havia adquirit a la Mediterrània Gènova. I l'altre, determinant, el 1323-1324, que és la conquesta de Sardenya. Això va encrespar ja els ànims i això va encetar, en certa manera, les guerres contra Gènova, que de fet van ser tres, una més curteta, una altra més llarga i una final entre el 1351 i 1360, que va ser la més llarga, que això ja eren guerres plenament obertes. A pesar de tot, en tots aquests moments de pau, sembla que també el corsarisme continuava tranquil·lament.
0: El que passa que ens trobem... La prudència no ens faci traïdors, no? Doncs això. Sí, sí.
2: Durant el temps de guerra ens trobem ja que aquest corsarisme era molt més obert i ens trobem grans estols, grans naus que envaeixen la costa catalana sense anar més lluny. Pensa que entre aquesta guerra última que he fet menció, tres vegades ataquen Palamós fins que finalment el 1356 25 galeres desembarquen a Palamós i acaben capturant Palamós i cremant-ho. tu.
1: Això explica tot el reforçament, no?, de les muralles, les torres que surten, les torres de guaita, no? Tot...
2: No encara, això vindrà més tard. En aquest temps sabem que hi havia muralles, el que passa que era una manera desigual. A vegades aprofitaven la paret de darrere d'una casa per fer un tram, després un carrer l'acaben de tancar. No eren encara muralles pròpiament fermes, les muralles medievals. En aquell temps era bastant fàcil capturar Palamós, i més si tenies artilleria. I després no oblidem els pisans, tot i que va ser una potència amiga, teòricament, també trobem alguns actes de pirateria pisana, com el 1360, a poc temps aquesta captura de Palamós. Van irrompre també al mig de l'abadia de Palamós en el monestir de Santa Maria de Collet, que és un monestir molt petit de monges benedictines que eren de Sant Daniel de Girona, que vivien també aïllades, que ja em pots contar, unes poques dones aïllades en un monestir enmig de l'abadia, actualment està en el terme de Calonge, i pocs corsaris pisans van capturar i van fer malifetes en aquest pobre monestir.

0: Tal com comentàvem, en els inicis, la pirateria finançada pel comtat d'Empúries va suposar un mal de cap constant pels reis de la corona d'Aragó. Els pirates empurians, o els corsaris, segons com ens ho mirem, no s'aturaven davant ningú. El 1305, el lleny del barceloní Berenguer Romeu, armat a Castelló d'Empúries pel comte Ponzo IV, va atacar el regne de Granada de tornada del Marroc i va fer 32 captius. El rei Jaume II, que intentava mantenir bones relacions diplomàtiques amb els granadins, va haver de negociar amb el comte d'Empúries durant més d'un any.
1: Senyor comte, ha arribat una nova missiva del rei Jaume.
2: Què vol ara el reietó?
1: Us demana el mateix que en les anteriors cartes, que retorneu els captius fets a les costes del regne de Granada per evitar indisposar aquest poble en contra de la corona d'Aragó.
2: Doncs si ell no varia de tema de conversa, jo tampoc no ho faré. Ja li podeu respondre el de sempre. No estic obligat a respectar cap pau. Sóc el comte d'Empúries, jo. No pas un súbdit d'aquest rei de passo que t'emboli. I li puc fer la guerra als moros sempre que em vingui de gust.
1: Això, tal com sona, és el que voleu respondre?
2: Tu saps com guarnir-ho amb paraules boniques. Però sí, és exactament això.
1: Però és que aquesta vegada Jaume II amenaça de convocar el seu exèrcit i envair el comtat d'Empúries.
2: Vaja, sí que li interessa ser amic del moro de Granada. Doncs potser sí que hauríem de tornar els presoners.
1: Però, senyor comte, tots aquests captius van ser venuts com esclaus al mercat de Castelló d'Empúries.
2: Que em vols fer emprenyar, ara? No saps com les gasto? Vols que el rei ataqui les nostres terres?
1: És clar que no, senyor comte.
2: Doncs ja cal que regiris tot el comtat per trobar on són aquests presoners. A veure si ho hauré de fer tot jo, collons.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Josep Maria Soler i Sabater i amb en Gabriel Martín parlant dels pirates i els corsaris de l'Empordà al llarg de la història. Gabriel Martín, acabem de sentir aquesta conversa sobre allò que comentàvem, no? Que com el comte de l'Empordà, de l'Empúries, perdó, anava a la seva i li era igual les condicions diplomàtiques de la corona d'Aragó, perquè ell el que volia era fer calés i tant se li feia. Això es va mantenir fins que realment va ser, suposo, un dels detonants del final del comtat d'Empúries

0: Tomasos, a prop de Torroella de Montgrí.
1: O sigui, un cop estaven allà, s'animaven, diguéssim, no? Ja, no només es dedicaven a la pirateria marítima, sí, sinó que entraven a territori i feien malifetes.
0: Sí, sí, sí. La diferència entre el corsari i el pirata és que quan tu capturaves a un corsari, el rebia gairebé tractes de militar, perquè ens entenguem. No, no se'l podia tocar i se'l jutjava, se'l podia jutjar, però se'l considerava o se'l respectava com un militar. En canvi, quan tu capturaves un pirata que actuava sense llei, fins i tot el podies penjar directament a la nau. Des del màstil més alt ja el podies executar, si volies tenies dret a això.
2: Allò que deies de bandoles del mar.
0: Ah, això mateix, exacte. I clar, hi havia uns quants, eren gent que actuava sense afiliació ni escrúpols, i fins i tot aquest en Joan Torrelles va ser un mica el malson dels consellers de Barcelona, que van fer aquell any, fins i tot van crear un petit estol necessari, que fixa't si era important o si va cosa mal de caps, que es van ajuntar a la ciutat de Barcelona, de Tortosa, de Mallorca, de Perpinyà, a Tarragona, d'Eivissa,
1: Déu-n'hi-do,
0: tots sota el patronatge del capità Ramon Desplà, que van aconseguir...
1: Era una de les famílies importants de Barcelona, vull dir, no era una cosa menor. Ni molt
0: no, sí. I van aconseguir fer un estol per capturar explícitament a Joan Torrelles. Fins i tot trobem aquell mateix any, justament aquell mateix any que Joan Torrelles actuava, en Pere Despalau, un altre d'aquests pirates que anaven a la seva, que captura també pagesos de Roses, de Llançà, de Cadaqués, i fixa't si no tenien escrúpols, que fins i tot va viatjar fins a Alger i els va vendre com esclaus.
1: A cristians, diguéssim.
0: A cristians, això realment era molt mal vist, perquè vendre esclaus cristians, diguem, a musulmans, suposava un greuge molt gran, i era ja, diguem, el màxim de la manca d'escrúpols.
1: Van acabar bé o malament, aquests pirates?
0: No, aquests pirates generalment tots van acabar bastant malament. Algun es va salvar, algun el van perdonar, algun va acabar incorporat treballant per la corona, però generalment molts van acabar
1: capturats. Acabaven penjats, la majoria. Mica en mica, de tota manera, la situació internacional també ho mou i comença a aparèixer una potència, sobretot després de la caiguda de Constantinople, 1453, una potència nova, que és l'Imperi Otomà. Aquest, que fins aquell moment s'ha centrat molt en els otomans en conquerir Anatòlia i després anar pujant, un cop conquereixen Constantinople, agafen una mirada que va molt més enllà i agafen una mirada molt més europea i mediterrània. És aquí quan començarem, per tant, finals del 15, aproximadament, principis del 16, quan comença la pirateria que potser serà la més coneguda, la pirateria otomana.
0: Sí, correcte. Ja al segle, de fet, ja al segle XIV, ja trobem bastants testimonis de petits atacs a l'Empordà, també de naus corsàries turques, el que passa que són molt puntuals. Però
1: no és... més independents, gent, diguéssim, empresaris pirates de les costes turques que anaven a fer el pirata pel Mediterrani, però exacte, no com a estat, diguéssim, que exacte, és una mica diferent, això.
2: És que, clar, la conquesta de Constantinople significa el canvi de la història d'una etapa de la humanitat, entrem a l'època moderna, i a més una cosa que és molt important, un conflicte, que és el conflicte fins al present, al present de la història de la humanitat, és a dir, una gran potència, tot un món musulmà, a vegades amb més proximitat, a vegades amb més llunyania davant del món cristià i del món occidental, i això dura fins avui.
1: Sí.
0: Exacte. Sobretot comença a ser significatiu a partir, diguem, de el primer terç del segle XVI. Hi ha una gran expansió de l'imperi musulmà sota la mà de Solimà el Magnífic, el Solimà I, que, diguem, les forces turques es dediquen a anar conquerint tota la part d'Egipte i van avançant. I arriba un moment que hi ha un dels grans generals molt conegut en aquí, que causa gran terror, que era Barbarroja, que ell, amb un gran estol, arriba fins a Alger. El fet de conquerir Alger és bastant important, perquè ja ell pot establir una base corsària molt a prop de la península Ibèrica. A més, cal tenir en compte que en aquells temps li afegeixen tots els musulmans expulsats de la península Ibèrica. Per tant, això també a la seva tripulació li dona un coneixement del terreny de la costa de Llevant de la península Ibèrica bastant important. I comencen des d'Alger, comencen aquestes primeres incursions a tot el Mediterrani occidental, sobretot en pugna també amb Gènova, i llavors a partir del 1519 ja pots anar sumant atacs a Monaco, a la zona de Sardenya, a la zona de Còrsega, tota la zona de Ligur, fins i tot va haver-hi un Andrea Doria, que va ser un dels grans capitans de l'època, que va ser dels pocs que li van plantar cara, amb poca fortuna, fins que el

1635, amb la gran armada també hispànica, aconsegueixen conquerir precisament la Goleta i tota la zona de Tunis, i foragitar d'aquella part també Barba-roja, tot i que anys després hi tornarà. Amb Tunis també hi té una relació molt especial, ja que després d'Alger va ser realment l'estat corsari per excel·lència, i des d'aquest lloc doncs va començar a exercir una pressió molt més forta sobre tot el llevant de la península Ibèrica. De fet, la seva estratègia era molt clara. Ells tenien un gran estol d'embarcacions, podríem estar parlant tranquil·lament de 200 embarcacions, estem parlant ja no pròpiament d'un atac corsari, estem parlant d'un desembarcament. Què feia la seva tàctica? Consistia en arribar a un lloc, desembarcar amb un gran nombre de gent, de guerrers, amb artilleria, afablir, si fos cas, les muralles d'una ciutat, perquè amb aquest estol tan gran podien atacar tranquil·lament ciutats grans, i llavors causar pànic. I si podien evitar enfrontar-se amb grans exèrcits, sempre ho evitaven. Hi ha un fet determinant, que és el que ja causa el gran terror a Catalunya, que és el pacte que estableix l'Imperi Otomà amb Francesc I a França, que permetia, va permetre entre el 1642 i 1544, doncs, obrir els ports francesos a les naus turques. Això va ser determinant, perquè no és el mateix creuar el Mediterrani per atacar que tenir l'enemic just al costat, poques jornades de les ciutats i viles costaneres catalanes. I aquest va ser el gran mal i que va causar el fatídic terror de l'any del 1543 a la costa catalana.

0: El 1543, com comentàvem, van tenir lloc els atacs més sagnants dels pirates turcs a Cadaqués, Roses i, sobretot, a Palamós. En part van ser possibles per l'aliança que acabava d'establir amb els otomans el rei de França, Francesc I, amb la intenció d'atacar el seu principal enemic, l'emperador Carles I d'Espanya. El 5 de juliol de 1543, el mateix Barba-roja va ser rebut amb honors d'estat al port de Marsella, on s'havia desplaçat amb tota la seva armada a petició del rei de França.
1: Capità! Una nau dels moros a estribor!
2: Maleït siguin aquests algerians! No et pots acostar a les Balears sense trobar-te'ls. Són com rates d'aigua. Van molt armats, aquests?
3: Hem pogut veure dos canons, senyor. Què fem? Som molt a prop.
1: Hauríem de començar a disparar. Tenim més artilleria que ells.
2: Espereu-vos, coi! No us impacienteu! Aquí qui dona les ordres sóc jo. Amagueu l'artilleria!
1: Com dieu, capità?
2: Ja m'heu sentit! Tapeu els canons, feu-vos-ho com vulgueu! I que un petit grup dels homes baixi a l'aigua en un dels bots de rems, hòstia!
3: Què us proposeu, capità?
2: Es tracta de fer-los creure que en veure'ls ens hem acollonit i hem abandonat el vaixell. Ells tampoc no saben quan som ni la nostra potència de tir. Si el bot que baixem rem en direcció contrària, pensaran que fugim.
1: Bona aquesta!
2: Ho veieu ara, capsigranys?
3: Capità, sou un geni!
2: Per què us penseu que els diaris em diuen el gran alliberador? Fins i tot a la Gaceta de Madrid em parlen de mi. La de cristians destinats a ser esclavitzats al ge que he tornat a portar a casa.
1: El rei us ha d'estar agraït.
2: Vinga, prou de xerrameca. Prepareu el bot. I a veure si espavileu, que si no el proper cop que desembarquem els nostres guanys al port de Palamós us hi quedareu, gamarussos!
4: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Caram, o sigui que Barba-roja i el rei de França eren íntims amics, això. Esclar, tenint en compte que el rei de França se l'anomenava com la cristianíssima monarquia, doncs, esclar, devia resultar una mica estrany en una època en què l'enfrontament entre la cristiandat i l'islam era molt intens i, a més, molt abocat amb el tema religiós. Això devia ser un... O sigui, no era només una aliança entre cometes entre natures, sinó que, a més, era una aliança que el papa de Roma, etcètera, devia veure molt malament, m'imagino.
5: No, però en cap moment Europa va fer front comú i ni ho va veure com una agressió exterior, perquè ja Europa tenia prou problemes, la monarquia hispànica tenia per començar no sé quants fronts oberts a Europa en aquell moment, sí, després també hi havia les guerres de religió entre catòlics i protestants.
0: Que 80 anys després o 60 anys després acabarien amb la guerra als 30 anys, vull dir que, sí, sí. Que sí. Estava la cosa molt densa, sí, sí.
5: Europa tenia molts problemes com per posar-se en comú i veure això com una afrenta exterior i poder-se juntar. A part que al rei francès li convenia aquesta aliança. Estem parlant que sempre Francesc I va tenir aquesta pugna amb Carles V i, clar, la flota francesa en aquell temps a la Mediterrània gairebé era testimonial. Es compten que tota la zona de la Provença poder tenia uns 20 vaixells de guerra i poder 14 o 15 més de subministrament i això per una potència com França era pobríssim. Per tant, el que va fer va ser obrir les portes dels ports de com Toló o Marsella a tota la flota de Barba-roja i, clar, que eren 210 vaixells amb més de 30.000 homes. Clar, això va propiciar que, en seguida, doncs, Barba-roja, orientat pel rei de França, ataqués amb facilitat Nice, que era una plaça mitjanament feble en aquella època.
0: Que era genovesa en aquella època.
5: Exacte, exacte. Però era, diguem, una potència aliada de Carles V. I en poc temps ja sabem que, justament aquell mes d'agost, quan va atacar Nice, els empordanesos es van armar i van preparar un estol de 1.000 homes esperant a Roses, perquè pensaven que el següent atac seria allà. Però va passar l'agost i els turcs no van arribar. Tot el sometent de Roses se'n van a cap a casa pensant que ja s'havia acabat, perquè generalment quan arribava el setembre s'acabava l'època de corsaris, perquè això anava per temporades. Mm. Era quan el mar començava ja a remoure's més, era molt més dificultós a la navegació, arribava el fred, pluges, tempestes, però aquell any va ser un any de bonança. I el fet de que Barba-roja estigués tan a prop de la costa catalana va fer que els setembre i a l'octubre ja arribés a la costa catalana i de manera sorpresiva ja es plantés justament a principis d'octubre a Cadaqués. clar, van quedar sorpresos. Imagina't arribar a tot un estol amb milers d'homes, que d'aquests van sortir per cames, van entrar, van saquejar la vila, van cremar l'església, i l'endemà ens trobem que ja estaven a Roses. Roses estava una mica més fortificat, no és com la coneixem avui en dia, no havia ni el Fort de la Trinitat, no havia ni la Ciutadella, era una vila medieval. Van resistir una miqueta, però una miqueta i prou, perquè amb l'artilleria ja van entrar fàcilment i també van sortir per cames. El dia següent ja van baixar per la costa i es van amagar a les Medes esperant fer el següent atac. La gent de Palafrugell ja tremolava en aquells moments i es va començar a preparar. Es veu que van enviar una mica uns emissaris per veure el terreny, i van veure que a Palafrugell havien reforçat i havien preparat gent per la defensa, bastant, un gruix bastant important de gent, i van decidir passar de llarg. I llavors, en lloc d'anar a Palafrugell, se'n van anar cap a Palamós. A Palamós també van evacuar totes les dones, tots els nens, però van quedar-se 25 insensats a defensar les muralles. Aquell mateix dia, ja quan ja ressonaven els primers trets de canons de tots els turcs que havien desembarcat a la platja Gran, que ja assetjaven les muralles, van arribar 200 homes de Palafrugell. Per tant, estem parlant d'una defensa gairebé heroica de 250 homes contra milers i milers de turcs. Òbviament, això va acabar malament. Va acabar malament. Van aprofitar un lloc que hi havia la muralla per on desguassava tota la porqueria que anava al riu, que avui en dia hi ha unes escales que curiosament tenen el nom de les escales del perill, en recorda d'aquella entrada dels turcs per aquell lloc, i van fer una escabetxina els palamosins, i els palafrugellencs que van poder escapar per la porta de la terra van anar-se'n. Alguns es van quedar defensant fins a l'extonació carrer per carrer, i
0: la majoria devien morir
5: absolutament, i de manera cruenta. Ja fins i tot el testimoni del notari de l'època, Antic Bruguerol, que arriben dos dies després, perquè penseu que en aquell moment no hi havia cap exèrcit proper, per tant els turcs es van quedar a Palamós gairebé dos dies sencers i van anar-se'n tranquil·lament.
6: Era una operació militar més que un acte de pirateria, això.
5: Sí, correcte. Bueno, era un acte de pirateria, però el que passa amb un exèrcit, amb un exèrcit, és com passava també amb les ratges musulmanes, que també hi anaven grans estols. Doncs van actuar amb tota impunitat, amb tota tranquil·litat, i el testimoni d'Antic Bruguerol doncs explica quan, arribant a la plaça de la Vila, es troba el capellà de Palafrugell sense cap, es troba un altre que estava empalat, un altre que havia encerrat amunt i avall. Es veu que la imatge de la plaça de la Vila era dantesca, i d'ençà, aquell dia sempre ha estat recordat a Palamós com un dels dies més cruents. Fins i tot el propi Miguel de Cervantes ho introdueix en la seva novel·la La Galatea, i en fa menció d'aquest atac, perquè sabeu que hi ha la hipòtesi que 20 anys o 20 o 30 anys després d'aquest atac Miguel de Cervantes corria per Palamós, i és possible que hagués introduït aquesta història a la Galatea, perquè tal i com l'explica l'ha rebut d'algú que l'ha explicat oralment. Per tant, ja pots imaginar-te els estralls que devien fer.
0: No tenim molt temps, i per fer un repàs una mica més ample haurem de saltar una mica, suposo, al segle XVII, al segle de la Guerra als Segadors, per entendre'ns, i de conflictes constants amb França. Suposo que per l'Empordà també devia resultar, per la via marítima, complicat.
5: Sí, però bé, era un negoci. Quan van arribar, diguem, els austracistes, doncs van portar també corsaris amics, diguem, de potències amigues, genovesos, napolitans, que van prendre com a base de les seves operacions llocs com Palamós o Sant Feliu de Guíxols. Això volia dir que miraven de capturar totes les embarcacions franceses possibles que feien el comerç, no només el comerç, sinó que portaven queviures, fins i tot exèrcits d'altres punts de la península.
0: I això llavors, parlem ja de la Guerra de Successió.
5: Parlem de la Guerra de Successió. Sí. I ja portaven totes aquestes mercaderies als ports de l'Empordà, i tot, darrere de tot això hi havia un negoci, perquè tu necessitaves un comissari de marina que verifiqués la captura, que fes un inventari de tot el que portava el vaixell. Tot això subhastava, això volia dir que venien comerciants a comprar tots aquests productes que es venien, i després, quan van entrar els borbònics, van prendre l'Empordà a partir de 1712, canvien les tornes, trobem corsaris francesos de nou establerts a punts com Roses, com Palamós, Sant Feliu, que també feien exactament el mateix, també sota un control, perquè hem d'oblidar que també era una manera de recaptació d'impostos. Sempre hi havia el cinquè, que se'l quedava a l'administració.
0: Que aleshores devien atacar els anglesos, que ja tenien la base a Menorca. Menorca ja era pròpiament britànica, i per tant s'hi devien enfrontar allà enmig, i en devien rebre les conseqüències, entre molts altres, els empordanesos.
5: A partir del tractat d'Utrecht, després de la guerra fes menció, doncs, Menorca queda en mans britàniques i es converteix poder en un dels ports corsaris més importants de la Mediterrània, fins a en un pol d'atracció en què fan que arribin italians, grecs, gibraltarenys, que s'estableixen allà i des d'allà a sota en tota la costa catalana. Realment era un negoci. És a dir, va ser tan gran el comerç a Maó, per exemple, en aquest sentit, de, hi havia tantes naus corsàries que el dia que n'hi havia més, fins i tot es va comptabilitzar que al port de Maó entraven 50 captures. Per tant, imagina't el volum de negoci que va generar la illa perquè es considerés la primera font d'ingressos en aquells moments de la illa. Què passa que això, després...
6: De Menorca, que en deien la illa invisible, no? Perquè té només el contorn o que no es veu.
0: Sí, no, és difícil.
6: Però dins de la literatura i dins de la d'això, fins i tot amb la guerra al francès, queda, queda totes les llegendes de la navegació, diguem, a partir de Cot Lliure, a partir d'aquests pirates i a partir de la literatura, o un ball parlat que queda més al sud, ara que deies tota la cosa catalana, que és el ball parlat de Salomó, amb el qual també és un fet de pirateria, diguem, d'aquestes característiques.
5: I en aquells temps, sobretot a finals del 18, que van aparèixer corsaris catalans que es van revoltar, diguem, contra aquesta ja agressió contínua, com van ser Martí Badia o Jeroni Bassart, fins i tot s'imprimien petits fulletons amb petites poesies que miraven d'explicar alguna de les seves gestes o algun dels seus combats.
0: Ens queda poquíssim temps, però suposo que durant el 19, mica en mica, aquests fets comencen a canviar quan l'Estat, després de la Guerra del Francès, es va consolidant, maldestrament, però es consolida, comença a perdre sentit pirateries i pirates i corsaris al Mediterrani. De fet, desapareix, pràcticament es desplaça a les zones més llunyanes del Carib i l'extrem orient, diguéssim. Orient, que, però que, en canvi, el Mediterrani va desapareixent. Això també es devia notar a l'Empordà exactament igual, m'imagino.
5: A veure, es comença a notar sobretot a mitjans del segle XIX, tot i que, com bé sabeu, el Congrés de París el 1856 va abolir la pràctica de la pirateria o del corsarisme. Realment va, aquest fenomen va continuar durant encara moltes dècades, fins a tal punt que tenim constància que durant la Primera Guerra Mundial tota la zona de, fins i tot de l'Empordà, hi ha bastantes captures dels submarins alemanys.
0: O sigui, arriba fins al 14-18,
5: sí, diguéssim. Sí, i els submarins alemanys el que feien realment eren pràctiques de pirateria, perquè feien baixar tota la tripulació de la població, de l'embarcació,
0: i
5: s'ho quedaven o enfonsaven el vaixell.
0: Gabriel Martí, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Vanguardia per explicar-nos aquestes històries de pirates i corsaris. El Gabriel Martí és l'autor de Pirates i Corsaris a l'Empordà, un llibre que tracta molt més abastament que no pas hem pogut fer-ho aquí al programa. Moltes gràcies.
5: No, gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, Pirates i Corsaris, no ens queda, no és una cosa tan llunyana, de les pel·lícules de Hollywood, ni molt menys.
6: I la gent quan va per aquella zona del nord est de Catalunya, que sàpigui que ho pot trepitjar i pot seguir, perquè hi ha tota una gent, companyies, ajuntaments que ho expliquen i que pots fer rutes turístiques i passar-te el dia aprenent coses.
0: Això és Vanguardia.
4: Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat. I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús i Miquel Quaranta.

0: és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Made in Europe.
3: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
4: per tu
5: i per tots.
4: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió,
3: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
9: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
10: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
8: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
11: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
8: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara.
7: Notícies en xarxa.
12: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans, de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
2: Superfestassa.
3: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
4: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
5: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
3: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
6: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
7: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
8: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
9: Més informació, 972 50 75 23.
10: Places limitades.
11: Bona nit.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Yeah, yeah, yeah.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: La Mirona de Salt. Lamirona.cat.
1: La xarxa.
2: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: El poder de les paraules.
3: Ho entens, oi?

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
2: Hola, sóc Lian Mauro Luciano Palomares. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una pregurrupera per fer el per embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentina en trossa o diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amu. Rugit la comiada, ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
1: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu.

0: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
1: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
0: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
1: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
0: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Xavier, mira, estic tan emocionada, és que mira, ja fa dies que m'emocioneu, acabo que em tinc que sentar en una cadira i és que estic molt emocionada perquè ahir va ser tan maco que ens fan passar ratos macos. Això és la nostra història, la memòria de la història. Jo és que em trec el sombrero i sobretot em trec el sombrero que fa dies que quan no és per una pena, que no és, com que no és per una col, em feu plorar, quan no per les cançons, pels records, per la nostra història, aunque sigui castellà, te prometo, Javier, ole, ole, ole.
4: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
6: 107 de la FM.
7: De tota la vida.
8: Buscadeu, oi?
9: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilanant.
1: Detura't a Vilanant, l'antiga vila abundant encerclada de masies. Sempre vila, sempre anant, sense moure's, endavant, lligant la garba dels dies. Enfila el campanaret, mira el pla d'Avinyonet i de Nevat a les Eres. De Tarabaus, el verdet dels boscos que passen set. De Lledó, les oliveres. Si ets bon caminant i si saps endevinar el camí que passa entre les alzines, veuràs com s'estenen i filtren la llum del matí totes les branques fadrines. Sense passera ni pont, el camí per tu respon i et ve a dir: seu i reposa. Mentre els arbres fan el son, podràs escoltar la font que un etern leitmotiv glossa. Una espina et farà mal si puges al vell casal que ja ha encetat l'agonia. Sal, alcova i finestral són ombres del funeral i l'absolta, l'elegia. Obre els ulls i clava'ls lluny per veure del sol l'encuny sobre la terra que basta i sentiràs que s'esmuny la melangia que et puny en mirar la plana casta. Adeu, Vilanant, adeu, i no te'n sàpiga greu del que en tu mor i en tu vibra. Si l'estada s'ha fet breu, hem collit un esqueig teu per fer-lo viure en el llibre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923 24 21.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Un viatge en el temps.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, com estàs?
6: Hola, Sergi. Bé, molt bé. I tu?
5: Què molt tal? Molt bé. Avui, com sempre, tenim un menú d'aquells ben deliciosos.
6: Avui tenim una entrevista fantàstica amb la Cristina Bové Casas, impulsora de l'Espai C de Sant Hipòlit de Voltregà. Tenim la teva secció AGB, avui sobre la jerarquia natural, i acabarem amb la secció El meló de l'educació, amb l'Esther Martos.
5: Doncs som-hi, tenim nosaltres avui a l'estudi la Cristina Bové Casas, benvinguda.
7: Hola, Sergi, bon dia.
5: I ella és gironina d'origen i va canviar a Girona per Osona per amor.
7: Sí.
5: I des de fa 5 anys viu a Sant Hipòlit. Cristina, com estàs?
7: Bé, molt contenta d'estar aquí amb tu i amb vosaltres, un plaer. I sí, vaig canviar la meva Girona natal per la comarca d'Osona, per venir, doncs, per amor, no? Em va portar cap aquí i també, bueno, hi ha moltes coses que em connecten, no? La vostra terra m'encanta.
5: Això és el que t'anava a preguntar ara. Com ha anat aquest canvi? És dir, què és el que més t'agrada de viure aquí a la Plana?
7: Em connecta moltíssim. Ara venia cap aquí, des de Sant Hipòlit, i veia les muntanyes, la força de veure el cel... alhora aquest verd, no? Aquest contrast, i també com es sent aquest embolcallament, no? Que a vegades la boira, no? Teniu que... No ho sé, tot això em dona molta força, molta serenitat, i em connecta amb alguna cosa que intangible. No?
5: Ets una osonenca més, ja. Hi ha un altre canvi important a la teva vida, que ha estat el professional. Ens pots explicar una miqueta com ha anat i també què va motivar aquest canvi?
7: Doncs, sí, mira, jo em vaig estudiar turisme i durant més de 20 anys em vaig dedicar a això, en el sector turístic, a la promoció, viatjant molt, treballava a institucions també de Girona i molt vinculada, doncs, a l'organització de viatges corporatius, d'empresa... I bé, va ser durant un temps una volta molt interessant de la meva vida, però va arribar el moment, o va arribar un dia, que va haver-hi un crash a la meva vida, no? Que això va ser fa 10 anys, em vaig posar malalta, se'm va detectar un càncer, i feia un any que havia començat jo tot un procés ja de, no? Hi havia moltes coses que no tenien massa connexió amb la meva vida, estava molt, jo crec, connectada fora i poc a dins, molt poc a dins, i aquella malaltia va ser el meu gran profund, no? Un despertar, un canvi de consciència, de dir, has d'agafar i has de reemprendre un altre camí. I aquest va ser tornar a començar, deixar-ho tot, deixar enrere, amb una edat bastant, ja 36 anys, vaig deixar-ho tot enrere, amb el que significa deixar enrere, i tornar-me a reconstruir des d'un lloc molt més connectat amb el que ara sóc.
5: Si haguessis de resumir en poques paraules, quines perles, quins tresors vas trobar, vas descobrir, gràcies, en aquest cas, a la teva malaltia, quins diries?
7: Jo diria que la força està a l'interior, o sigui, busquem fora sempre i tot està dins nostre. I sempre volem estar com complaent o buscant la felicitat i l'amor cap a fora, quan en realitat aquest amor el som nosaltres i l'hem de descobrir l'hem d'anar descobrint, no? I això és el que aquest camí m'ha portat, que si tu cada vegada estàs més bé, amb millor benestar, amb més amor amb tu mateix, pots estar compartint i pots construir-te des d'un lloc molt, molt sòlid, molt real i alhora molt expansiu amb la vida i amb els altres. Però ho has de fer des d'un lloc molt... des d'aquest reconnexió amb tu, no? Mirar cap a dins, no cap a fora, que era el que jo havia fet molt.
5: I ara estàs aquí, a Sant Hipòlit, i impulses l'Espai C. Com neix aquest espai?
7: Doncs bé, jo penso que no hi ha casualitats, sinó causalitats i sincronies a la vida, i la vida m'ha portat en aquest moment. Personalment va arribar en un moment molt complex, feia menys d'un any que la meva mare s'havia mort, i alhora és com una creació, no? Jo penso, fruit d'un procés de transformació molt, bueno, de tot el que t'estic explicant, no? I el nom posat és Espai C, no? C significa moltes coses, significa centre, cercle, compartir, consciència, cor, comunitat, connexió, compassió, cos, no? El cos no ens el podem oblidar dins d'aquest treball, no? Espiritual, i penso que és, no? Posar aquestes, totes aquestes frases i paraules, posar-les al servei a les persones, no? Per, el centre està pensat, és un centre on treballem el benestar des d'un punt de vista físic, mental, emocional, espiritual, energètic, però també posar-lo al servei d'altres companys i companyes que vinguin a fer coses en allà i compartir. Jo penso que estem en un moment que hem de treballar tots junts, perquè no estem en un moment de... el camí cap a un altre lloc és molt fort, la tendència és molt forta, i per tant ons ajuntem tots a fer coses humanístiques, connectades amb el cor, no? Jo penso que l'espai neix també d'aquesta reconnecto amb mi, i de mi puc compartir d'una forma molt sòlida i molt real amb els altres, no? I això està pensat a l'Espai C.
5: I a banda, perdona, de compartir i col·laborar amb altres persones que vulguin venir a l'espai a portar, pues, la seva saviesa, tu personalment quin tipus d'activitats i tallers hi ofereixes?
7: Sí, ofereixo ara mateix 3 grups setmanals i també un online. I el treball que faig, la gent diu, és que fas un treball molt divers. La gent diu, fa yoga, mindfulness. Jo em vaig instruir en mindfulness, faig treball de meditació, però va més enllà, tècniques de respiració, de connexió amb el cos, no? Jo el que m'he donat compte, després d'aquests 10, m'he format també en coaching durant aquest temps, però m'he donat compte que el cos, com diu, no?, aquest llibre que et porto aquí del Wessel van der Kool, el cuerpo lleva la cuenta, no? La importància de que tot comença en el cos, no? I en el cos també hi treballo molt, com moviment espontani, dansa, tècniques de qigong contemporani, el seitai, o sigui, treballar des del cos per després anar, o sigui, calmar el cos, reconnectar-nos amb el cos, des d'aquí doncs també podem anar més en aquest silenci, no? Entrar més en aquest silenci on te podem observar i escoltar què hi ha, no? Dins de... O sigui, però moltes vegades la gent ve molt amb el sistema nerviós molt, molt, molt activat, i es fa necessari fer un treball previ de connexió amb el cos, no? Estem molt desconnectats cos i ment, no?
5: De fet, s'associa moltes vegades el que és el treball interior a la meditació, un treball amb l'atenció, i moltes vegades es descuida el cos. De quina manera ens pot ajudar aquest treball corporal a evolucionar i a créixer?
7: Jo penso que en aquests... o sigui, moltes vegades avancem en el camp del silenci, en la meditació, però a mi el que... parlo des de la meva experiència, no tinc la resposta, però sí que és veritat que el cos m'ha ajudat a arribar a l'expressió, al desbloqueig amb el moviment de certes potser patrons, creences, emocions molt, molt bloquejades, que no podia a través de potser del camí de la meditació més mental, i que des del cos i des d'una forma molt suau, que jo també introdueixo, sóc instructora de compassió, i també intentar molt, o sigui, el moviment que ofereixo és un moviment molt suau, molt amable, perquè sabem que el cos és l'experiència vital de tot el que portem dins de tot, no? Traumes, experiències difícils. Llavors, jo hi tenia molt bloqueig perquè vinc de, no?, de tot el que té crec explicat, i per tant tota la meva pròpia experiència de dir com ho puc anar obrint això, com ho puc anar desbloquejant, i a través d'un moviment molt, molt suau. I llavors jo veig canvis amb les persones que acompanyo, no? Realment com van fent un procés de transformació, d'obertura, de més obertura, no? De més confiança, mm-hmm. també.
5: Moltes vegades t'he sentit a parlar, Cristina, de benestar físic, emocional i mental, i també de benestar espiritual. Què vol dir per tu benestar espiritual?
7: Uau, Sergi, aquesta donaria per moltes entrevistes, no? A veure, per mi la persona és la suma de l'ésser humà, l'ésser és la suma de moltes coses, no? Primer, com et dèiem, el cos físic, mental, emocional, energètic, i d'aquí et porta a que te n'en vas adonant compte de que hi ha alguna cosa que no, tu no pots veure, que no es, el, que els científics ara, no? Amb tot el Manuel Sanz i altres, molta gent està intentant trobar, no? Aquesta cosa tangible, que no és religiós, però que aquesta part espiritual la tenim tots, no? Aquesta connexió amb el tot, amb la unitat, amb el, no? Quan, doncs, anar cap aquí, no? No és un camí que comença el benestar, per mi, espiritual, és un camí que va arribant, però és el resultat d'haver treballat prèviament el que hem parlat abans, el físic, el mental, l'emocional, l'energètic. A partir d'aquí va hi ha aquesta connexió intangible que et connecta, jo penso, al teu propòsit, el que has vingut a fer en aquesta vida, no? El sentit que té tot, no? Tot el que ens passa no és res per casualitat, és el que jo penso, no? I bé, una mica seria això.
5: Cristina, tu has treballat amb professionals de la salut, amb empreses, amb organitzacions socials. Quines necessitats detectes quan entres en aquests àmbits, diguem, més estructurats?
7: Sí, he pogut oferir acompanyaments grupals i el que me n'adono és que, clar, dins de... A part que cada vegada més aquestes estructures tenen una tensió, no? Molt difícil de sostenir, hi ha molta rigidesa, i la rigidesa comença moltes vegades pel propi professional que es volca molt amb el poder, no? Ajudar o acompanyar els altres, però no ha fet tampoc el seu propi treball interior, no? Llavors, les tècniques no són... no és una recepta, això, ja ho saps tu, Sergi. Això no és una recepta, és un procés. Són anys. Tu pots anar allà, pots, no? Començar, evidentment, a despertar curiositat fent aquestes formacions, però penso que s'ha de fer, no? Jo el que detecto és això, molta exigència, molt control i molt desbordament, no? Necessiten moltes pautes d'autocura, moltes.
5: Mm-hmm. De fet, tu ets una persona molt activa, no pares, i jo sé que tens en projecte tallers, caminades conscients, un retir. Com t'imagines l'evolució de l'Espai C en els propers anys?
7: Uau, sí, aquesta faceta polifacètica me la reconec. A veure, la veritat és que, no sé, com que la vida és tan màgica, jo la intenció serà seguir co-creant i obrint-me a les meves pròpies, és a dir, necessitats, i també les necessitats que pugui anar detectant, no, en comunitat, i anar fent camí, perquè aquest camí jo crec que no s'acaba, no? No s'acaba.
5: En qualsevol cas, l'evolució d'Espai C segurament anirà vinculada a la teva pròpia evolució, vull dir que ja veurem cap on de para. I de moment el que sí que d'aquí poc celebrareu el primer aniversari.
7: Sí.
5: Quan serà això?
7: Doncs això serà... l'any passat vam obrir el 18 de maig i tenim previst fer aquest primer aniversari a finals de maig. Per tant, estem preparant algunes d'activitats que volem també compartir, no?, amb les persones d'aquí la comarca, i obrir-les a tothom que vulgui venir d'Osona, de Girona, de Barcelona, d'on vulguin, de Lleida, de Tarragona, no?, o de més enllà. I a veure com va, no? Com dic, és tot un camí de formigueta i d'anar posant llavors, a mica en mica, perquè siguem més els que cada vegada estem, no?, en aquest camí, que és un camí ben normal, i que també treure cada vegada més estigmes de tot aquest tema, i que és un tema ben, ben normal i natural.
5: Espai C, Sant Hipòlit de Voltregà. Com ho ha de fer la gent per trobar-te?
7: Doncs tenim ara, actualment tenim Instagram, val? Podeu entrar a l'enllaç espaic-centre, aquest és l'Instagram, i en allà doncs podeu veure totes les activitats que anem fent durant aquests dies i durant aquests mesos.
5: Molt bé, doncs Cristina, enhorabona per tota la feina feta i
7: moltíssimes
5: endavant
7: gràcies.
5: Amb l'Espai C.
7: Moltes gràcies, Sergi.
5: A tu,
7: gràcies.
5: A seguir.
7: Molt bé, gràcies.

0: Una vegada li van preguntar a Henry Ford sobre quina és la millor forma de configurar un organigrama i de definir el lideratge en qualsevol organització. El famós empresari va respondre: la pregunta de qui hauria de ser el cap és com aquella altra de qui ha de ser el tenor en un quartet. Òbviament, qui tingui veu de tenor. La resposta de Henry Ford ens aboca la possibilitat d'una jerarquia natural, no imposada, en la que tothom estigués enfocat al bé comú i s'alegrés de que les persones més capaces en determinades àrees s'ocupessin d'elles. Us ho imagineu? Imaginar-ho és gratis, i a banda és el primer pas per fer-ho realitat. Algú va haver d'imaginar aquest bolígrafo que ara jo tinc a les mans abans de que es convertís en una realitat amb la que jo pogués escriure. I és cert que la societat no és més que l'extensió de l'individu, i per tant, mentre gran part dels individus que formem la societat estiguem més enfocats en el nostre bé particular que en el comú, serà difícil de veure-ho. No obstant, les persones evolucionem, i per extensió també ho fa la societat. Tampoc fa tant, l'esclavitud existia a molts llocs del món, i les dones ni tan sols podien votar. Tant de bo, en un no molt llunyà horitzó de l'evolució social, la història de Henry Ford deixi de ser anècdota per convertir-se en normalitat. I tenim amb nosaltres avui a l'Esther Martos.
1: Hola.
0: Hola, què tal?
1: Molt bé, aquí.
0: I quan tenim l'Esther amb nosaltres vol dir que toca secció del meló de l'educació.
1: Exactament. Som-hi, doncs.
0: Què volem avui?
1: A veure, avui, mira, primer de tot, abans de començar amb la secció, m'agradaria fer un petit comentari ja a la trajectòria que portes de programes, no? Perquè quan hem anat escoltant tots els programes, totes les persones que van sortint, m'inspiren, de veritat, eh? Sí, trobo que fas entrevistes que són superinteressants, o fins i tot amb les col·laboracions, i justament aquestes persones que des de diferents àmbits i diferents contextos aporten, no?, m'aporten, doncs, informacions de valor, justament amb la secció dels dos Guillems, en un programa dels dos Guillems, justament en Gallifa,
0: preciosa,
1: va fer una aportació que va dir educar l'educador. I amb aquesta idea, me la vaig agafar, si et sembla, la guardem en un calaix i a la propera col·laboració fem, doncs, això, no?
0: Em sembla molt bé.
1: Doncs aquest tema d'educar l'educador. Però avui, justament, el que parlarem és de límits, perquè amb la darrera col·laboració el que vam estar parlant és de l'autoritat. Com que amb l'autoritat van sortir límits, tu em vas demanar que parléssim de límits, doncs anem aquí.
0: Toca límits.
1: Anem a fer dos tips i un aforisme. Com sempre, acabarem amb un aforisme.
0: Endavant.
1: Endavant, som-hi. I com que tu ja saps que jo sóc una dona molt de contextos, sempre quan començo, parlo d'això, contextualitzo una mica i pensem, què és un límit? Doncs mira, amb un sentit ampli diríem que un límit és una línia o un punt que marca el final d'alguna cosa. En la vida quotidiana podríem dir que un límit és una norma que el que fa és que acota el comportament o les accions i també ens marca un topall, és a dir, fins on podem arribar. Llavors, com que l'ésser humà som éssers socials, que convivim en comunitat, aquestes normes o els límits el que fan és que ens ajuden a viure en harmonia. Per tant, podríem dir que els límits formen part de la natura i de la vida.
0: T'imagines una vida sense límits?
1: Uau! Buf. Ara veuràs que no me la puc imaginar amb els tips que faig, val? Perquè el primer tip diu: límits, sí, sisplau. Per tant, ja veus que amb aquest títol no me la puc imaginar. Mira, jo crec que totes les persones, però com que aquí parlem dels infants, necessitem límits. Els infants necessiten límits per créixer feliços, lliures i amb autoestima. Certes limitacions són necessàries i et diria que gairebé són essencials per poder afavorir un desenvolupament sa. I això per què? Doncs mira, perquè et donen seguretat, perquè donen eines per actuar davant de situacions noves, perquè ajuden a reconèixer els perills, perquè ajuden a desenvolupar l'autocontrol, la responsabilitat, la paciència. Quan nosaltres posem límits, aquests límits han de ser clars, han de ser coherents, han de ser consistents, han de ser justos, han de ser raonables, tenint en compte, sobretot, l'edat dels infants. Sobretot, els límits han de ser aplicables, perquè de res serveix un límit que ni nosaltres mateixes puguem sostenir. I, sobretot, també han de tenir una conseqüència directa. D'acord? És a dir, si no s'apliquen en aquell moment, la resposta ha de ser en l'aquí i en l'ara.
0: Perdona, per tant, estàs dient que els límits amorosos afavoreixen l'evolució dels infants.
1: Totalment, perquè posar justament això, no? Un límit, justament, ja ho esmentarem també, justament marcar un límit és un acte d'amor, és un acte d'amor total. I com el comuniquem, aquest límit? Ho hem de fer, sobretot, especificant-los en frases molt curtes, amb ordres molt precises. Cal que ho fem des de la calma, sense enfadar-nos. I una cosa molt interessant és que no entrem a la negociació, perquè quan l'adult ens posem al nivell o al rol igualitari del nen, el que fem és que l'estem confonent a l'infant. I una cosa també és que tampoc cal que ens justifiquem, no? Perquè, com tu deies, no? Quan estem establint un límit, el que estem fent és que estem buscant el màxim bé per l'infant. Estem entenent que aquella acció és bona per ell. I com que busca el seu màxim bé, el nostre màxim bé, perquè el que volem és una bona convivència. Per tant, jo crec que aquí hi ha com unes quantes raons per les quals no m'imagino un món sense límits.
0: Totalment. De fet, si desapareixessin els límits, almenys els que hem instal·lat els éssers humans en forma de normes, no sé què faries tu, jo m'aniria a Camprodon. Estàs allà, aquells búnquers de la Guerra Civil, que encara queden per allà, jo m'amago allà sota i no surto.
1: Sí, si no hi hauria ningú viu, no?
0: Perquè, per desgràcia, els límits encara els necessitem. M'ha interessat molt el tema de les conseqüències. És a dir, que el límit, hi hagi una certa coherència, no? És a dir, que el nen no pugui interpretar que té un límit allà, però hi ha una conseqüència coherent amb el que...
1: Exactament, no? Ara també, si et sembla bé, amb el segon tip, com que parlaré de les dificultats, ja es veurà molt clar.
0: Perfecte.
1: Aquí, mira,
0: Endavant.
1: Perquè parlem també de les dificultats, perquè, clar, si veiem tan clar que són tan necessaris, per què ens costen tant d'aplicar? No?
0: Bona pregunta.
1: Doncs mira, perquè el que fan bàsicament és que mouen l'emocionalitat dels nens i les nenes. Davant d'una norma, els infants es poden enfadar o es poden també posar tristos. Per exemple, no? Estem jugant
2: Ràdio
1: i diem, escolta, més hora de recollir que has d'anar a la dutxa. Què pot ser? Que allò no agradi i que et montin un pollo. Vale? Llavors, això què passa? Que genera unes reaccions, no? Que no hi comptàvem i que a més què estan fent? Reclamant la nostra atenció. I de vegades, clar, la nostra disponibilitat per poder atendre, doncs, i per poder acollir aquestes reaccions, també va justeta.
0: Clar, cedim per evitar conflictes.
1: Però per dues raons va justeta, eh? Una, perquè a vegades també remouen la nostra pròpia emocionalitat. Clar. És a dir, jo també em puc sentir trista, o jo també em puc estar enfadada, o bé també em passa això, que tampoc no tinc tant temps com per sostenir-lo, és a dir, és hora d'anar a dormir, toca, i per tant, com que el temps, doncs, em fa córrer, doncs a vegades també és això. Per tant, com que veiem, no?, que mouen tanta emoció, i moltes vegades què passa? Que quan ens deixem portar per l'emoció, a vegades ens costa de poder utilitzar, doncs, un raonament més, més objectiu, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, també una altra dificultat que ens trobem, també, és que confonem, també, posar un límit amb imposar un límit. Perquè el que hem d'entendre és que un límit no és el mateix que un càstig, sinó que és una conseqüència real i coherent, i que respon sobretot a una necessitat de benestar, d'ordre, d'acord? De cura.